0: A continuació us oferim la repetició del programa Ket i Jugues.
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Ket i Jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues, a Ser Catalunya.

0: jugues amb el Cite i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
3: Bon dia, sí, com estàs?
2: Ja heu escoltat el butlletí de la SER, que el Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés. Ara la pilota està a la teulada del Suprem, que en dues setmanes hauria de pronunciar-se, i a aquesta hora estem pendents de la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, posterior al Consell de Ministres, i connectarem tan bon punt surti a parlar, ja que l'actualitat política marca l'agenda, ens interessa a tots després de l'anunci electoral pel proper 29 de novembre, però en aquestes dues hores parlarem i molt de futbol, del Barça, i entrevistarem a diversos protagonistes. Abans de començar, vull enviar una abraçada molt forta a la família Antúnez Flores, que també és la meva família.

dues estrofes precioses. La cançó que han triat per acomiadar el Luis, aquesta cançó, Si te vas, de Robe, que també va marxar massa aviat. Ell amb 63 anys, el Luis amb 59, per culpa d'un càncer fulminant, 4 mesos ha durat, i des d'aquí una abraçada forta a tot el clan Antúnez Flores. Ells saben per què dic tot el clan. Són una família superunida, avui tristos, tots tristos, òbviament. Avui han acomiadat el Luis, mala madre, per lo molt que s'assemblava el Luis Tosar, a Celda 211, quina gran pel·lícula. Re, que cuideu-vos molt, tots els que ens escolteu, i gaudiu tant com pugueu, perquè mai sabrem quan s'acabem.

0: pero está en conversaciones, está en negociaciones. Incluso hoy podría pasar reconocimiento médico Dani Carvajal. El exjugador del Real Madrid, que está ahora libre, no tiene contrato, y están en negociaciones Getafe y Dani Carvajal para que pueda sumarse de manera inmediata al conjunto de Bordalás. Y obviamente ya sabéis vosotros cuál va a ser el siguiente partido del Getafe. El sábado, 6:30, Camp Nou ante el FC Barcelona.
1: No está mal.
0: Están en conversaciones para ver si el tema de salario entra en la liga, en esos límites tan estrictos que tiene el Getafe, pero me contaban que está tan avanzado todo que podría pasar hoy incluso el reconocimiento.
2: Al tanto la notícia d'ara mateix, eh? Carvajal a punt de passar el reconeixement mèdic amb el Getafe, que és el proper rival del Barça a la Lliga. Té el seu morbo, eh? La operació. Gràcies, Palacio.
0: Un abrazo, chao.
2: Noruega, Flaky, primera federació UEFA que denuncia Infantino.
3: Ho ha avançat Anton Meana a la cadena SER. La denúncia engloba tres casos. El lliurament del Premi de la Pau a Donald Trump, la targeta retirada a Balogun durant el Mundial 2026 i tot allò relacionat amb el FIFA Forward Enterprise.
2: Com?
3: FIFA Forward Enterprise.
2: Espanya tanca avui l'aturada de les seleccions amb la quarta jornada de la Nations League.
3: Split contra Croàcia, 8:45 de la nit. Per la seva banda, l'Anglaterra de Gordon juga a la mateixa hora contra la República Txeca. Per cert, Santi Denia, seleccionador de Txèquia, amb una entrevista al Guardian, ha dit que Anthony Gordon està al nivell de la Minya Mal.
2: Santi Denia.
3: Que el veu al nivell de la Minya Mal.
2: Potser s'ha passat una mica, no?
4: Igual sí, juga bé, eh? Ha fet grans partits Gordon, però s'ha passat una mica Santi Denia, sí.
2: França i Itàlia no van fallar.
3: Els de Zidane es van imposar 4-1 a Bèlgica, els italians van derrotar 3-1 a Turquia. França queda com a líder de grup, Itàlia és segona.
2: És curiós, eh? Portugal sense Cristiano guanya, França sense Mbappé també guanya.
5: Sí, sí, sí.
4: 7 punts sobre 9 possibles, van empatar l'altre dia, però no el troben a faltar.
5: El primer partido también marco yo el primer gol y no pasa nada, eh?
2: Por decirlo.
5: Bueno, me lesioné muy gravemente,
1: sí, muy gravemente.
5: Pero me voy a recuperar, mira, grosso. Sí, sí.
2: Catacolles baixa i no anirà amb la selecció.
3: La portera blaugrana té unes molèsties al quàdriceps, no viatjarà als Estats Units amb el grup, els serveis mèdics del Barça li faran més proves, la substitueix, ja ho diré, Astràlaga, sí, portera de l'Atlètic, dir-te també que Clàudia Pina...
2: Espera, aquí, torna. Pilota a terra i torna.
3: No, perquè volia afegir una informació de darrera hora que...
2: Subjecte verb i predicat.
6: Has d'explicar primer de tot el per què està així.
3: La portera blaugrana Catacoll té unes molèsties al quàdriceps.
6: Sí.
3: No viatjarà als Estats Units amb el grup.
6: D'estar massa estona
3: els
6: de peu.
3: Serveis mèdics, sí, perquè es va avorrir molt l'altre dia al Clàssic. Els serveis mèdics del Barça li faran més proves. La substitueix Astràlaga, portera de l'Atlètic, i afegim, que és el que m'ha fet embolicar-me ara, perquè és de darrera hora, que la Clàudia Pina no s'ha pogut entrenar amb el grup aquest matí abans de viatjar. Ella sí que ho farà cap als Estats Units.
6: Perquè està empatxada.
3: Clar, adaptats gols.
2: Ara sí. Cubarsí, Xavi Espar i Marc Bernal, finalistes del Golden Boy.
3: Ahir es van conèixer la llista de 25 jugadors que opten el premi amb Cubarsí com a màxim favorit per guanyar-lo. Diomandé i Hendrik són els representants del Madrid a la llista.
7: Quina il·lusió, no?
3: Sí, home, aquest el guanyaràs.
7: Ostres, aquest el guanyaràs. El noi d'or. Sí, però sí. I amb quina destral es talla?
3: No s'ha de tallar, és un
7: el premi.
3: És un trofeu que et donen.
7: És una destral bona, no?
3: Ja
7: la intenció és fer-ne diversos talls.
2: En bàsquet, Joventut i Girona s'estrenen a Europa.
3: Els verdinegres debuten a la Champions contra el Bnei Herzliya israelià.
2: És
3: que no és fàcil, no és fàcil. A 8:45 a l'Olímpic de Badalona.
7: Sí, que pronuncio això.
3: El Girona rep a Fontejau al Dinamo de Bucarest a 7:45, partit de la FIFA Europe Cup.
2: El que t'hi juga s'escolta i, si us ve de gust, també es pot veure. Ah, hi ha més notícies.
3: Sí, però tu mateix, vull dir...
2: El Alcaraz juga ara mateix a la ATP 500 de Tòquio, com va?
3: Sí, a partir de començat a les 11,
8: ha guanyat el primer set al tebre Carlos Alcaraz, 7-6, i ara mateix en el segon set, 3-3.
2: El teu Sancho Panza.
4: És tan interessant que tenim el 3-24 aquí posat dues vegades i el partit d'Alcaraz no.
2: Bàsicament perquè parla Pedro Sánchez, que crec que té més interès que Alcaraz.
4: Però s'ha repetit, també.
2: Yannick Sinner no competirà més aquest any i Fernando Alonso apunta al Dakar.
3: Doncs sí, Yannick Sinner ha publicat un vídeo a la xarxa X explicant que necessita un tractament al genoll dret, no jugarà fins al 2027, i el portal especialitzat Soy Motor va avançar ahir que l'asturià Fernando Alonso podrà disputar l'edició de Qatar 2027. Després de la renovació amb Aston Martin, Alonso ja va dir que hi hauria sorpreses. Una d'elles, aquesta.
2: Ara sí, no, Willy?
9: Ara no, Willy. La família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
9: Arroba que t'hi jugues.
2: És que en realitat els que manen el programa són la Helena de Diego i el Guillem Bernal, el Willy, que estan a l'altre costat de la peixera, que no els veieu, però que ens van fent gestos per que sapiguem cap a on hem d'anar.
3: I sort que manen ells.
2: Vilamala!
11: Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
11: Se'm sent?
3: Sí.
11: És que jo no m'escolto a mi mateixa, però bueno.
2: És igual.
11: Mentre

0: Escolteu les vosaltres? No, ja, però era incòmode, era per assegurar-me'n. A veure, sí, que la gent està parlant i molt sobre aquest comiat de Leo Messi. Per exemple, el David demana si l'homenatge que li faran avui algun dia també li faran a Leo Messi al Camp Nou.
1: Espero i desitjo que sí.
0: Sí, la veritat és que hi ha molts comentaris en aquest sentit, que Messi també mereix un homenatge com el d'avui a Argentina al Camp Nou, i també el David ens recorda que ell té un autògraf dedicat de Messi de l'any 2005, quan estava al Barça B.
1: Caram.
0: Aquest autògraf és una relíquia, des d'aquí li diem al David que el guardi ben guardadet a casa seva. Sí, exacte.
2: Ja està?
0: Sí. Després, és que ara he demanat a la gent que ens enviïn alguns records de Messi amb Argentina. A la propera vegada te'ls llegeixo, perquè encara
2: és interessant la seva carrera, perquè abans de guanyar dos Copes Amèrica en va perdre unes quantes, crec que quatre, sí, o tres.
3: Demasiada.
2: I abans de guanyar el Mundial també va haver de perdre, no? I és un missatge interessant per lo que t'has d'esforçar al món de l'esport, ni que siguis el millor de la història.
4: Sí, el 2016 perd la final de la Copa Amèrica i en aquell moment decideix, diu, la selecció no és per mi, i decideix retirar-se de la selecció. Imagina't el que hagués fet, el que hagués estat el futbol internacional sense Messi els 10 anys que han passat des del 2016 que decideix marxar al 2026 que arriba fins i tot a la final del Mundial.
5: Què t'hi jugues? Un programa per escoltar amb crispetes.
6: Yo tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no? De que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
6: Los dos mejores.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Però que ets famós, escolta, que la gent t'haurà vist renegant pel carrer.
2: I en el metro també m'han vist i he fet una foto amb la senyora del costat que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres i jo és que sense boig per tu no hagués sigut la mateixa. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia l'app i web de la SER.
2: És que vull dir, aquestes coses passen, eh?

0: besando la vida.
1: ¿La vida? ¿Te ha besado mucho en la boca?
2: Nací en el año 37 y de otra cosa tuve noticia del provincio fue de que la vida no es fácil. En la España de la guerra y la posguerra, con mi padre en la cárcel y con todo aquello, la vida ha ido besando, mordiendo y rechazando, como es de natural en la vida.
0: De vez en cuando la vida...
3: Llapis de memòria.
0: De vez en cuando... La vida.
3: Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Ai, Flaqui, així que tu no vols, una línia de crèdit de 50.000 euros per comprar-te un pis, com que ja el tens.
6: Estem debatent aquí que s'han de prendre altre tipus de mesures, que està molt bé, benvinguda.
5: De moment són 21 mesures.
6: Qualsevol ajuda està molt benvinguda.
5: No, 21 mesures amb aquest Consell de Ministres que s'aprovaran en breu, mentre arriben les eleccions.
6: Els preus abusius. Però vaja, no estem aquí per debatre. Una i deu, el que t'hi jugues, ens informem.
7: Yo lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
5: A mi, si me'ls ofereixen, no diré que no,
6: No, jo tampoc.
5: Jo sou bé. Sonen benvinguts, 50.000 euros.
8: ¿Quieres?
5: Vale.
8: Venga, pues
5: porque
8: venga, pues
5: ha dicho, presidente, jóvenes y no tan jóvenes, bueno, que sea no el grupo jóvenes, donde yo me meto.
8: Viejóvenes.
5: Viejóvenes.
8: Por ejemplo, no veo por qué no.
5: Ah, y recuadrem el que ens ha explicat la Marina Fernández, la primera hora del Que t'hi jugues, que després de la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia als líders del procés, el jutge Llarena ja ha aixecat la ordre de detenció cap a Carles Puigdemont, i això obre debat a bat les portes del retorn dels líders del procés, dels que encara estan a l'exili. És la 1:10, en breu saludem al millor porter de segona.
9: Sense cap mena dubte.
5: Ho ha demostrat aquest cap de setmana. Sí.
8: ¿Quiere dinero?
5: No creo que lo necesite, no. Pero seguro que también no. Le viene bien.
8: ¿Por qué no?
5: Ahora se lo preguntamos. Vale. Presidente, Abans Pro, com sempre, el tío Faja.
10: Sí que.
0: Flaqui. Philip Coutinho.
10: El balón de cuero ha desnudado más culos que la penicilina.
11: Yo no quiero entrar en este tema.
10: Es la herramienta con la que se calibra la catadura moral más precisa jamás creada por el ser humano. Sigo en shock, no por la conducta pandillera del Club Estado. Lo estoy por ver cómo la sociedad normaliza que un club se considere propietario de las competiciones. Ergo, los títulos son suyos.
12: Te lo digo así de claro.
10: Y participan en ellas para promocionarlas y darles caché. Y bajo ese síndrome de pertenencia, confunden el deporte con que les están robando en sus casas sus joyas.
13: ¡Arbancantera!
10: Ayer, en la fosa séptica que tiene Lecheristán por televisión, el Real Madrid femenino no jugó el domingo. En sus cómics había que leerlo en la página 25 y con una lupa.
14: Pues no me he traído las gafas del cerca.
10: Y en sus alcachofas, las bocazas estaban selladas con silicona. Sus silencios son legítimos. Les paga el padrino, pero los nuestros son actos delictivos. El silencio de los corderos, porque va de eso, de no doblegarnos ante un cacique que nos quiere a todos callados mientras seguimos pagando un atraco en la luz llamado Castor. Un asalto en la banca llamado Figo.
15: Lo siento.
10: Y un saqueo en Madrid llamado Torres Kio.
15: Evidentemente, el dinero importa.
10: Y mientras todo esto sucede en riguroso directo, Florenvito se permite el lujo de decirnos la transparencia para los demás.
16: La transparencia es para los demás.
5: En aquests micròfons ho va dir.
10: Venga, que os mejoréis.
5: Una declaració que forma part de la història de la ràdio. Florentino sí. Pérez dient-li a Jordi Martí la transparència para los demás.
6: Són tres segons que retraten una manera de fer.
5: Insuperables. Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaky narrando tus goles.
11: La verdad es que...
5: Tú no, el de verdad.
11: Ah, sí, pues lo que digas. No sé, pues el de verdad. Que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, la verdad.
5: Andrés.
12: ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Cómo estás?
12: Buena, buena imitación.
4: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaky.
11: Flaky es muy bueno narrando cumiats.
6: Sí, tú
11: narrando adioses.
6: Adioses.
5: Avui ho demostrarà, eh?
11: Junto y separado.
5: Sí, recordem que...
6: Está muy bien ahí, muy fino.
11: Sí, t'ha gustado.
5: A partir de la una, la deu de Déu...
11: Hablar, ¿o qué?
5: Sí. La deu de Messi, en directe a la Cadena Ser, a partir de la una, amb la narració del Flaky, Argentina venint des del Monumental de Rivera, i que aquest cap de setmana ja torna a la Lliga Primera Divisió, el futbol de clubs, amb un Barça-Getafe, 6:45, 18:30, amb la narració també del Flaky al carrusel i la de l'Albert Bermúdez al que t'hi jugués Barça.
13: Que va ser hora ja, anava sent hora ja de tornar, hòstia, anava sent hora. I a més ara comença ja el Tourmalet.
5: Només demano una cosa, que en aquest proper tram de partits, fins a la propera aturada,
13: sí,
5: no ens passi tot el que ens va passar al primer tram.
13: Sí, sisplau.
5: Que sí, un que es queda fònic, unes línies que cauen, pluges torrencials, o sigui, ens ha passat de tot.
13: Sí, massa coses.
5: És increïble.
13: I aquí estem.
5: Hem fet un màster en aquest primer mes.
13: La teva veu.
6: Ens ha sortit prou.
13: La teva veu.
5: Nil Solà, ja sé que et fa ràbia, però el problema que va tenir el Girona aquest cap de setmana és que es va enfrontar a Arnau Tenas.
6: Sí, sí, tant. Millor porter de la categoria, jo ho dic sempre. Si Girona hagués tingut un porter diferencial, doncs estaria... És una cosa evident. És vital tenir un bon porter.
5: Arnau Tenas, Mallorca. Què tal? Bon dia.
17: Què tal? Com estem? Tot bé? Se'n sent bé o no?
5: Fantàsticament. 700 i se't veu, bé, perquè ja sabeu que t'hi jugues, s'escolta i també es pot veure al live del programa, i ara mateix Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
17: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria, t'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
13: Sí, que hi va haver un jugador, qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
5: S'ha de vigilar.
13: Sí, sí.
5: S'ha de vigilar.
13: I dos dies després no hi quedava res.
5: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan al guait de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça-Paris Saint-Germain la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat, i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6 Ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
17: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca pues, on es mereix. És a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, pues, de moment la cosa està anant molt bé. Feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent de pujar al Mallorca. I
5: de fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional ara mateix.
18: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent sí. una mica la guitza, però...
6: Estem
18: fins i tot millor l'Arnau, sí, sí.
5: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no em comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
17: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, pues, que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui,
13: molt bé.
17: Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar a mi, no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
5: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
17: Sí, hi ha coses que bastant. Sí.
5: I es poden explicar o sí, sí. Te les has de guardar?
17: Perquè sí, si no, per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal... I després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. Ah, sí? I si tot va bé, pues segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Ja. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
17: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà a tal? I dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas anant a segon? Li dic, què pots dir, què faig? I si jo vull anar-hi al club, em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
13: Vull dir, jo aquí estic en segunda. Bé. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puedes.
17: Però aquí, bueno, perquè saps què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
13: I quan t'enfades con la afició en rival... ¿Qué hace? Para primera RF. Le manda para abajo para primera RF.
17: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja em passava quan era més jove. Sí, que era jove,
5: 25 anys.
17: Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
5: Quan penso que podria ser el meu fill, tio... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
17: Ja t'agradaria ser el meu pare, sí. Que...
6: I tant que sí.
5: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
17: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
13: És boníssim, això.
5: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas, ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
5: A l'Olot. Sí, juga a l'Olot. Sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot, i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren els partits de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
17: Ah, està pendent. Sí, sempre. Això és veritat, que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germans, els nostres pares han set un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després més germana amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va... el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin, bueno, l'important és que sempre intenten fer lo possible, pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
5: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple... Tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic?
17: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, pues, que va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, pues, aviam on estan, perquè si no, malament... Però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc a la gent que em ve a veure, això sí.
6: L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
17: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Pa, no és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu? Que
5: si, clar, que t'anava molt a prop.
17: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
6: Montilivi estava tothom, ens celebraven contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar l'interrupció.
5: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
17: Podria ser, sí.
5: És que és brutal, aquella aturada.
17: Sí, sí.
5: Eh?
6: La
17: de
6: Van de Beek.
5: Sí, sí, perquè és de reflex absolutament, sí, sí, sí. Perquè es veu clarament
17: jo
5: que...
17: No vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
6: Estic d'acord.
5: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
17: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquell li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
5: Sí, sí, és que va ser espectacular.
17: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
5: No sé si...
17: Pel moment del partit, també...
5: Sí, sí, clar, clar.
17: Sí, sí, bé.
5: Que no sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment o és que et foten ràbia o què, no. Perquè clar, l'altre dia...
17: Jugava a casa.
5: Sí, sí, però és que contra el Sabadell vas fer no una parada, sinó una assistència de gol.
17: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
5: Ah, sí?
17: També me'n recordo, sí.
5: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or,
18: sí,
5: els Jocs Olímpics.
17: La primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.

0: al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
1: Quantes n'has fet?
0: Després...
1: D'assistències de gol? 100 porter, eh? Assistències de gol, 100 porter. N'has fet unes quantes?
0: Sí. Aquesta que teia del Sabadell, la primera. Després... a l'Mbappé.
1: A l'Mbappé tu li fas una assistència de gol, eh?
0: Sí.
2: Sí, me pasó el balón muy bien. Yo me acuerdo.
0: Després,
2: entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
0: Després, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos... I la de l'altre dia?
1: 5.
3: Déu-n'hi-do.
1: 5 assistències de gol.
3: Sí, està bé.
1: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca, toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
0: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
3: Suposo que per...
0: No.
3: Més.
1: No, és que constantment la pilota al porter.
4: Sí, té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
1: Pot uns passes que podria jugar a futbol americà, eh?
3: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. Demà dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
0: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... Espera't, que m'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
1: En sèrio? Hòstia, això sí que és la ràdio en directe. Ara s'aixeca Arnau Tena.
5: I ara vull veure...
1: Carolla Vilamala. Sí. Un boxing. Mateix. Ara ens expliques què dinaràs.
3: Ara què dines?
4: És una cosa de festa. Jo que no ho expliqui, tinc una gana que flipa. No.
1: Ja, és grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
0: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabrón.
3: És la màgia de la ràdio.
1: Home, és important que els esportistes, sí, que els esportistes. Gràcies. Cuiden el seu menú.
5: Bueno, però ara veurem jo qui se'l cuida o no.
0: No us ensenyaré per res, jo, home.
3: Senyal que avui...
1: Ensaïmada de sobre.
4: Ara dirà, amanida César.
1: Ens permetem ser els luxes. Que ara ens està enfocant a nosaltres, eh? No enfoca l'Arnau Tena, la cosa seva. Està sent superlegal. Sí, ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent o prefereix dir que és una amanida.
0: Pues escolta'm una cosa, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah! Escolta'm, amb el meu germà que va venir i està boníssima. Molt bona.
4: Apuntat.
3: Què dinaràs, però? Què dinaràs? Què hi ha avui per dinar?
1: És que avui té festa, eh?
0: Que no,
1: que
0: m'he demanat un pokeball, home, que sa, collons.
1: Ah, això sí que sa.
0: Aguacate, odu, tomàquet...
1: Molt bé. Hi ha algun plat que...
0: Un segni, també.
4: No cal.
1: Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
6: I més macarrons!
0: Pues macarrons, mira. Pues sobretot que em cuini ma mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic, sí, això, ja està.
1: Estem a Arnau Tenas, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain, on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció. Continues veient el Barça o no?
0: Sí, home.
1: Perquè tindràs molts amics, no, allà?
0: Sí, tots, pràcticament.
1: Clar. Amb alguns hauràs coincidit, fins i tot, a categories inferiors.
0: O sí, tots. Tots els que han sortit del planter jo he coincidit amb ells. I me'n recordo de Fabi, quan va arribar a la
4: Fibra,
0: Eric, Cobercif, i tots.
3: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
0: També havia coincidit.
3: N'hi ha algun que diguis, collons, com està aquest?
0: No fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. M'he anat a veure. Jo, el que estic content, molt content per ell, que ja tenia molt bona relació, era en Rafinha. Ah, mira. Estic molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell hi havia moments que estava fotut de veritat, eh? De fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això... I estic molt content de la... Bueno, és que, veieta, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
1: Flipant, eh?
0: no entenc res, la veritat, estic entenent pas res.
1: És que defineix millor que Romari.

0: No és que corri, és que no, l'has definit com Romario.
1: Pues que és una barbaritat, tio, que està al minut 95 i encara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
0: És bèstia,
1: No sé. És molt bèstia.
0: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
1: No, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
2: Oi, que i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels, que dius...
1: i després et fot un recorte i te la pica, saps? I dius, cabron, que jo aniria amb la bombona, tio, aquí.
0: Tu et portes molt bé amb Eric García, no, també?
1: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, jo me'n recordo de dormir a casa amb els seus pares.
0: Ah, sí?
1: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic, saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. I em quedava a dormir a casa l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
0: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
1: Sí, a veure, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo el dia. Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final ha set l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
0: El que passa és que prendre el lloc a Joan García ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent era Joan García a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
1: Voles així, sí que saps més que ningú. Pues com l'ha de ser complicat, fill meu? Sí, la temporada que va fer l'any passat. Sí, és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
0: Que Joan García és molt bo, cabró.
1: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
0: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió del Mallorca és per aquest any o si pugeu s'allarga?
1: Es podria allargar, sí.
0: Es podria allargar,
1: sí.
0: De tu coneixem...
1: En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
0: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que al Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica aquesta mateixa tarda. Sí, sí. Carvajal al Getafe.
1: En sèrio?
0: Sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran, que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys, va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
1: Si el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès amb ell i ja està. Jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, en Courtois, que em van agafar, en Busquets, però clar, tu diràs.
0: Contra tots.
1: Anècdotes.
0: Tira Antonio Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del Que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé, que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
1: Sí, segurament. Clar, segurament. Sí, ja vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
2: Li puc preguntar una maldat, ja que estem en música francesa?
0: Espera, fem una cosa. Pots aguantar dos minuts,
1: no.
0: Arnau? Pots aguantar dos minuts?
1: Sí.
0: Aguanta dos minuts, sí, s'allarga, com que estem com a casa, parlant amb Arnau Tenas, perquè hem de tirar la desco tranquil. De publicitat obligatòria, que si no el Willy em matarà, i qui paga mana ja ho sabeu, i tanquem amb aquesta maldat i no sé què més et vol dir algun dels nostres personatges.
3: Què t'hi jugues?
4: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
5: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Mundiauto. Abans de comprar el teu cotxe, Segas, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com. Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
5: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
6: Mamma Mía, el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
7: Ahora en Hipoyacán pagar menos está de moda. Colchón de matrimonio Sanja de 135 por 190 centímetros a tan solo 219 euros. Ven a tu tienda Hipoyacán más cercana o compra online en hipoyacán.com. Hipoyacán.
8: Si parpelleges, t'ho perds. Perquè a Nissan Quadis Llançà, només fins al 10 d'octubre, tens les ofertes flash en vehicles d'ocasió amb preus d'escàndol. Qashqai, Juke i X-Trail a preus flash. T'ho perdràs? Només a Nissan Quadis Llançà. T'esperem a Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
9: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
10: Increíble.
9: Pletórico.
10: Kiwi.
9: ¿Eh?
10: La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
9: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
11: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
12: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
13: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
14: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entradesauditori.cat.
16: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
17: Gràcies, és tan bon!
16: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
18: Què t'hi jugues.
0: Es diu aquesta cançó, Flaqui.
19: Filé. Sí, com el gel, no?
0: Ah, mira, gel. La cultura que tens.
19: Sí, vamos.
0: T'agrada, aquesta cançó, Arnau? Estem amb Arnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista?
20: Home, si arribo a saber que aquests anuncis duren mitja hora, doncs potser...
0: No. Escolta, Arnau, han durat dos minuts i segona, no, que nosaltres podem dinar gràcies a aquests anuncis. No som com tu, hi ha multimilionaris i ens hem de guanyar les garrofes.
20: Ara quan acabi dinaré, sí, tranquil.
0: Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal. Hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
2: Tot és mental.
0: Tot és mental?
20: Tot. O sigui, tot. Per mi tot. O sigui, ja no jo, sinó per tothom. Tot està al coco.
0: La clau està a la ment.
20: Sí. És que... I és que no fa falta explicar la frase. Tot és mental. Ja està. És així de senzill.
0: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
20: Sempre endavant.
0: Sempre endavant.
20: Sí.
0: Tot és en català, les tens? Perquè tot és mental, és català, sempre endavant català.
20: Sí, Orígens, aquí tinc en català també.
0: Orígens.
20: Sí, tots els tatus tinc en català.
0: Oh, hòstia, que bo.
2: No deveria dir.
20: Tinc un altre aquí bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
0: Quina és?
20: De Last of the Mohicans.
0: L'último Mohican.
20: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè és original, però ja està.
0: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaqui.
2: No, home, perquè tu vas conviure el PSG amb Mbappé, vas veure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
20: Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
0: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
20: Jo, sí.
0: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
20: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a veure un partit així guapo.
0: Mbappé, pel teu amic?
20: Sí, sí. Sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
0: És bon company, Mbappé?
20: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de bromes, sempre entrenava bé.
17: Y aquí me quiere, es que la gente de aquí me quiere vender como si yo fui, como si yo soy el tonto, ¿sabe? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tú.
20: Pues no sé, yo ya no, yo no tengo aquí, yo no tengo ni voto ni re.
17: Muchas gracias por lo menos por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Y quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer cosas.
20: Yo creo que ya es porque al final és dels millors jugadors del món i estàs en foco i si ho fas bé, doncs molt bé, i si no, doncs et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil doncs, és criticar.
0: Tu que vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
20: Sí, aviam. Jo crec que són... dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la i després a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
21: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions. Amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
0: Que estàveu vosaltres dos.
21: Sí, anàvem
0: a cobrir... Vosaltres dos, Flac i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
2: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
21: Vam flipar el Flac i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat i, madre mia, com està Arnau avui.
0: Ah,
21: sí? Sí, en diversos comentaris.
0: Això ho deien ells.
21: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
20: Estava per jugar.
21: Per això, no sé si vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma, potser surto jo i no el rus.
20: Allà estava preparat jo, perquè si passava qualsevol cosa.
21: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
20: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
0: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. Sí. El que passa és que a vegades costa.
21: És molt complicat, clar.
20: Escolta'm, doncs que et diré una cosa. Vull dir, el que no entre... Jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? Jo em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, i si no jugues al doble, i si no a continuar, i què vols fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen doncs, les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, aquell entreno va ser espectacular.
0: Com riu, eh? L'hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues d'Arnau Tenas. Que ja van arribant missatges. El Roberto diu, sí que i companyia, lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar, que menudo buen rollo es el que tenéis, echándoos unas risas.
2: Sí, bueno, passem bones estones.
20: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que sigui una entrevista, saps? És el... Quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics, podria haver estat allà parlant durant 5 hores.
0: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí...
2: El
0: Pokéball,
2: en teoria.
20: Aquí hi ha un animal que s'ha d'alimentar, saps?
2: En teoria, si és un Pokéball.
0: El Nil Solà diu que no és un Pokéball. Diu que sí, que si ho fos l'ensenyaries, que en realitat no és un Pokéball. Ara s'aixeca, ens va ensenyar el Pokéball, l'has picat. Sí, sí, aviam.
20: No, t'ensenyaré el tiquet.
0: Vale, va buscar el tiquet.
21: Que és el d'ahir.
2: Ahir hem sortit de la ciutat esportiva a comprar, clar.
20: Ai. 6 del 10, 6/10/2026.
0: L'està ensenyant,
20: vale?
0: El tiquet, sí, sí. Tio. L'està ensenyant.
1: Sí, poque, poque.
2: Sí, poque, posa-ho, posa-ho.
1: Ara, bravo, bravo.
0: Oasis poque.
1: Sí, espectacular. Que no pot... Tota raó.
20: Molt bé, molt bé. Pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no es fa la direcció de Mercato.
0: Si no, ho pixelem, ara ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat de que Arnautenas torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de l'Ivakovic.
2: Bueno, és que el fit sí.
20: Ja, bueno. Sí. I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya.
0: Calla, calla.
20: Ah,
0: el rei d'Espanya. Pensava que anés a dir a RAC1 a la Copa. Dic, no la liem.
20: Tranquil, que jo sé per on anar, tranquil.
0: Gràcies. Ai, Arnau, no canvis mai, eh? Que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si requadrem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
2: Que no en parlis.
0: Una vegada
2: no
0: més i ja està.
1: Tant de bo que quedin segons.
0: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
2: I tant. Dir, també, si pot ser, no?
0: I l'Almeria de García Pimienta.
17: No. Sí. Té tot per la primera.
1: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
20: I que pugi tot segona, no? Clar. També,
2: clar. Sí, una lliga de 42 aquí.
17: Al contrari, tot pa segunda, tot pa abajo. Tot pa abajo.
0: Arnau, tenes una abraçada molt forta.
20: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
0: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
20: Si menjo Pokémon, quina...
17: Del Pokémon,
0: Espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
2: Què diu, els nostres oients.
17: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, de gentrificació...
0: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
20: Vinga, vagi bé, merci.
0: Ai... Com s'agraeixen jugadors així.
21: Crac total.
0: S'agraeixen
21: dins
0: molt.
21: I fora del camp.
0: 3:45 del migdia. Cançó a tres veus, Florentino Pérez, José Mourinho i Kylian Mbappé.
17: Eso es.
0: I el títol de la cançó?
17: La bicicleta.

0: Barcelona. Bueno, espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: Que t'hi jugues amb el Sique i el Quack.
2: Aviam, Sergi Hernández, què tal, com estàs?
3: Hola, bon dia.
2: Acaba de parlar l'espanyol Omar Al-Hilali.
3: Correcte, sí, estem aquí en directe des de la ciutat esportiva Dani Jarque. Després de 21 dies sense competir, una aturada totalment atípica, l'espanyol es juga més que 3 punts aquest divendres a Màlaga, equip que tan sols ha marcat 3 gols en les primeres 7 jornades de la competició. La dinàmica dels andalusos, doncs, no és massa bona, igual que en aquest cas la de l'Espanyol, que després de dues derrotes consecutives, l'equip perico ha fet autocrítica de portes endins per analitzar què ha fallat i corregir petits mecanismes de joc. Un exercici d'autocrítica que també ha servit per tangar files al costat de l'entrenador, Manolo González, i esvair qualsevol dubte sobre la seva figura lateral dret, ho explicava així.
4: Eso se siente. Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. Estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero, y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero, y la verdad que estamos muy contentos con él.
2: Gràcies, Sergi. Omar Al-Hilali, després de l'entrenament de l'Espanyol, també s'ha exercitat el Barça, com dèiem, Nil, recuperant internacionals.
5: Sí, dues novetats a l'entrenament d'avui. Karim Adeyemi, que ja ha tornat, va donar-li un dia més de festa a Hansi Flick, i també ha fet part de l'entrenament amb el grup Frenkie de Jong. Això també és novetat, no es marquen plaços i s'anirà a poc a poc. Chesney, Balde, Gerard Martín, Eric García, Brian Fariñas, Gavi, a banda de Gabriel Jesús i Adeyemi, continuen en marxa Joan García, Rafinha i, evidentment, també Christensen.
6: Bueno, es que... Claro,
5: poco a poco, ¿eh?
6: Ya
5: poco
6: estoy
5: a poco.
6: Aquí, ¿eh? Ya está el tifón para volver a ayudar al equipo, porque me necesitan, ¿no? El equipo ahora necesita cosas nuevas y, que y el ánimo que yo les
2: puedo dar. Aquesta hora del migdia,
6: ¿no?
2: Albert Llimos, ¿qué tal, cómo estás?
7: ¿Qué tal?
2: Pendents d'una reunió que se celebra a Itàlia, a Como, dels equips d'Euroliga de bàsquet per valorar l'oferta de la NBA.
7: Sí, dia clau del bàsquet europeu, perquè els 13 propietaris de l'Euroliga han de decidir si s'accepta la proposta de la NBA per fer una NBA a Europa, i per tant seria perdre el control de la competició i assumir el pla de negoci dels nord-americans, o en canvi de moment es posposa aquest projecte i es segueix amb el model Euroliga, on cadascú té el seu pla de negoci. Això sí, també s'ha d'acceptar avui i s'ha de valorar si s'accepten més clubs per formar part de l'Eurolliga, l'entrada de nous clubs, i alhora també si es passa al model de franquícies.
2: I hi ha el president del Barça, Joan Laporta.
7: I és Joan Laporta, tres directius, Cisco Pujol, Jaume Nicolàs i Josep Cubell, i també Xavi Colagan, representant dels esports.
2: Per tant, reunió molt important la d'avui.
7: Molt important, perquè el bàsquet europeu doncs pot donar un pas endavant si s'alinea o no amb la NBA.
1: El que t'hi jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
8: Anda,
2: què?
9: No sé, això tu. Què vol dir, que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
2: Home, jo tinc 45 anys i ell sí. 25, amb 20 podria haver estat pare, perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18.
9: Però quants anys té el teu fill?
2: Home, els meus fills. En
9: bueno,
2: dos,
9: sí, el teu, que és el gran,
2: en
9: crec...
2: faran 13 al desembre.
9: Joder, doncs pues està una mica lluny.
2: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
9: A mi m'ha semblat
2: si
9: que volies...
2: Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenes podria ser el meu fill.
10: Podria ser.
9: Podria ser. Bueno, pues sí. No, per poder, hasta amb 16.
2: I el teu igual també.
9: El meu fill?
2: Quants anys tens tu?
9: Soc molt més jove que tu.
2: Quants anys tens tu?
9: Jo sóc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Has de dir l'any que vaig néixer. Ja no ho sé, vaig quedar allà.
2: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
9: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
2: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
9: Ostres.
11: Hola.
9: Ostres.
11: T'ho ha dicho, eh? Lo que t'ha dicho.
2: No aixequi ni la vista del mòbil.
9: No, perquè així sembla que no...
2: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
9: Ostres, tio.
2: Tot bé?
9: Vols tornar-te?
2: Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material
9: per a
2: la seva secció.
9: Sí, a mi m'ha bé. Jo per això ho he tirat aquí al... No?
10: No, prefereix no fer declaracions.
2: Amb qui parles, ara, Flaqui?
10: No, m'estic preparant un text que he de gravar per d'aquí una estona.
9: I tal, tio. Bueno, va, anem per una història. La setmana passada...
8: Exigeixen moltes coses avui.
9: Ah, sí?
8: Sí, avui estic molt estressat.
9: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
10: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
12: Sí.
10: Poden jugar junts?
12: Jo per mi sí.
10: Es potenciaran l'un a l'altre?
12: Que sí, que sí.
10: Calli! Ens faran gaudir. Ens faran gaudir.
13: Calli!
10: Ens faran xalar.
13: Calli!
12: Hombre, ja ho crec.
10: Ens faran disfrutar.
13: Que calli!
14: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
9: Sisplau, que li patarà la patata un dia aquí, pobre Jaume. El
14: vaig posar a prova,
9: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no? Com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria sembradet.
15: Quatre tapes, sis taules i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
16: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
17: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas.
16: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
17: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
18: Esto va como en segones, yo creo que... Sí.
9: Bueno, a ver, no només va parlar dels gustos...
16: Té un cor enorme, el Pepe.
9: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
16: Tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
19: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
17: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca, ¿eh?
16: Que si eres animal, ¿eh, Pepe?
20: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
9: Mira, algo.
16: Solo que la gent percep clarament que tot el que diu és broma.
9: Sí, tot és ironia.
16: Val la pena recordar-ho.
0: Sí, no, en aquest cas sí.
16: Sobretot per als que no coneixen el Pepe. Jo, clar, el conec de fa tants anys.
9: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs deu estar discutint quants dies de vacances li quedava a cadascú.
16: Vilamala, què?
21: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
16: Ah, sí?
21: Sí, hem rebut bastants comentaris de
16: doncs gràcies a tots.
21: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant.
16: Sí, sí. Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
21: sí, dels
16: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
22: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
16: A mi concretament 12 dies.
22: M'importa un huevo.
16: A tu?
8: 15.
22: M'importa un rábano.
21: A mi 13.
22: O m'importa un pepino.
16: I els fem, bàsicament, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells. I diuen que no.
22: Me la trae floja, me la suda.
16: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
0: Ja els tinc acabats.
22: Me la trae al fresco.
8: Jo acabo d'arribar per un mes i me'n deuen 8.
16: 8 ja.
8: Sí,
22: me la pela, me la reflan, flinfla, me la bufa.
9: Està bé complir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
16: Vilamala, què?
21: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
16: Ah, sí?
21: Sí, hem rebut bastants comentaris.
23: 6 hores i media després.
16: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
9: No, perquè
8: no s'haurà compte, llavors, eh?
16: Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari ara. El Barça canviarà
8: de... Gràcies per la secció.
16: Perdó, Núria.
21: No, digui, ja està, torno.
24: Hola i adiós.
9: Passen coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
16: Saps que era un gran cantant?
14: Sí.
16: El que tinc aquí al costat.
14: No em digues.
16: Lluís Flaqué.
8: Què vol dir?
14: Què cantaves, Lluís?
8: Tota la...
14: Balades per...
8: La púrria del karaoke.
14: La púrria del karaoke.
16: No, no, fora conyes. Imite aquí. A Eros Ramazzotti.
14: Això va. Gafa pell de gallina.
8: Molt bé.
14: Eros
8: Ramazzotti l'imitem tots.
14: No, és difícil, eh?
8: No trenquem la secció.
14: Quanta gent ha estat empuixant i fent palanca amb tenint de fons. No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
13: No, no me jodes, Manolo.
16: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, sí, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n van agafar la baba a maquillar-se.
13: Qué bonita, eres más de la reina del Martestón.
14: Ahí está, ¿eh? Ahí está.
8: Aleros, no yo, ¿eh?
14: Aleros.
13: Caramba, no me digas.
16: Era el meu amant.
14: Sí, no cal que t'amaguis.
16: No?
14: Sí.
8: El teu amant?
14: Sí, clar.
2: Psique i Eros eren amants.
0: Psique i Eros.
2: Vale. A la mitologia grega.
3: ¡Surrealismo!
9: Estrany, tot plegat va ser estrany.
10: Sí. Diem coses molt rares.
9: Sí.
2: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva.
0: Sí. Frases donen per molt.
9: Frases tretes del moment i de... totes ficades en un mateix lloc. Era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tac a disparar amb tu, sí que.
10: Sabeu que aquests jocs on dispares láser... ¿Qué queda? ¿Volteretas por el suelo?
4: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
5: ¿Por qué?
4: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera, ni el norte ni el sur, la brújula.
10: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
4: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
3: ¡Hoy!
4: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
10: ¿Cómo?
4: Con el subfusil en la mano.
6: ¿Que dice que saquemos la pistola?
4: Sí.
10: ¿Sudor?
4: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
10: Así, también, sudor. Sí.
6: ¿Ojos ensangrentados?
4: La mirada perdida.
24: ¡Estoy rodeado de locos!
4: Y luego viene el tema sudor.
10: Tema sudor. Chorreando,
4: o sea,
10: ¿no?
4: Cual venado en celo.
3: ¡Ah! ¡Qué peste!
4: O sea, bueno, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. Claro. O sea, un auténtico animal de la caza.
3: ¡Y acaba flipant!
2: Té raó.
9: ¿Mm?
2: I el jersey, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
9: Ah, sí?
2: Molt
9: guai. Que te l'has quedat ja.
2: Clar, el va regalar.
9: Ah, era un regal. Ah, sí. Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
25: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
26: Sí, Itàlia. Aquest és el Zidane real, eh?
27: Clar, jo us deia una cosa.
26: El Kinky és el Zidane real.
27: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
26: I jo, si està en França, m'és igual, a Madrid no.
27: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
25: Cariño, tranquilo.
27: Està acabat.
25: Home, millor solucionar-ho.
27: No.
6: Molt a favor, hombre.
27: Molt a favor.
6: Sí, violència.
25: No. Des del que t'hi jugues,
6: sí.
25: No.
10: Això és cale borro que han estat por.
25: Sempre direm violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat de la Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
28: Sí, com saben, i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat.
27: Vale. No, hombre, no. Madre de Dios.
6: Surt del jardí, però posem un altre.
25: És el que no has entès,
6: que treu-me
25: d'aquest jardí.
28: És igual.
29: Gràcies i ànimos.
2: Parla del jardí per anar a l'altre.
9: Home, és que hi ha més quin tema li treus al Poquí. Joder.
2: Ai, que fer-la, gràcies.
9: A vosaltres.
2: Demà més que t'hi jugues. I recordo que avui, a 9:15, Croàcia-Espanya al Carrusel, després Larguero i el tram final ja a partir de la 1, empalmem amb la retransmissió de l'Argentina venint amb el Flaqui, el comiat de Messi.
10: La 1 en el context de Larguero i a partir de 2:15 també les emissores de Ser Catalunya, l'estreaming, a l'app, a tot arreu.
2: Ara l'actualitat informativa, hora 14, que és molt interessant.
10: Sí.
2: Gràcies.
10: Adéu.

0: fins al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
1: 5 minuts i seran 8:15 del matí. Continuem pendents de l'estat de Rodalies, però hi ha un nom propi de les últimes hores, que és Carles Puigdemont. I és que el Tribunal Suprem espera la sentència del Constitucional, que hi va avalar l'amnistia a tots els líders del procés, per poder aplicar-la també a Puigdemont. Una sentència que incorporarà 5 vots particulars dels jutges conservadors i que el Constitucional preveu traslladar de forma immediata per fer efectiva l'amnistia. De moment, ahir el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja va aixecar l'ordre de detenció contra l'expresident. Andrea Villoria.
2: Només havia passat mitja hora de l'aval del Constitucional a l'amnistia quan el jutge Pablo Llarena, l'instructor del procés, va signar un escrit aixecant les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, de manera que si avui l'expresident tornés a Espanya, no seria detingut. És una mesura provisional, recordava el jutge a la resolució, fins que pugui llegir i estudiar la sentència del Tribunal de Garanties i, sobretot, els vots particulars dels 5 conservadors, Enríquez, Arnaldo, Espejel, Tolosa i Macías, que estaven en contra de perdonar la malversació. En qualsevol cas, la intenció del Suprem és aplicar l'amnistia sense subterfugis i de forma ràpida. Els tràmits processals, diuen fonts judicials, trigaran unes dues setmanes per arxivar definitivament la causa del procés després de 9 anys.
1: I en les darreres hores, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aplicat l'indult a Laura Borràs. La indulta, però l'obligarà a fer un curset anticorrupció per eludir la presó.
3: Li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó a 2 anys, per tant, no ha d'ingressar-hi, però només si compleix unes condicions, que són que no torni a delinquir en els propers 5 anys i que participi en un curs anticorrupció d'una durada mínima de 25 hores. No serveix qualsevol curs formatiu, sinó que el tribunal ha de donar-li el vistiplau. Així consta en la resolució judicial, que també inclou una situació a l'expresidenta del Parlament per explicar-li personalment tot plegat. Ara Borràs té 3 mesos per presentar el pla de formació. La juntaire està condemnada per haver fraccionat contractes quan era presidenta de l'Institut de les Lletres Catalanes per adjudicar-los directament a un amic seu.
4: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: Amnistia i indult que arriben a les portes de les eleccions espanyoles. L'avançament electoral ha obligat els partits d'esquerres, més enllà del PSOE, a accelerar la decisió de què volen fer i, sobretot, de qui ha de ser el seu candidat o candidata.
3: Veus dels comuns veuen amb bons ulls que Ada Colau lideri l'anomenat Front Ampli.
1: Laura Pons.
5: Sí, que encapçali la llista a nivell estatal i que el ministre Ernest Urtasun sigui el número 1 per Barcelona. Això és el que assenyalen algunes fonts dels comuns, que també asseguren que les negociacions són molt sensibles, que s'han de fer en paral·lel amb altres partits que conformen el Front Ampli, és a dir, amb Izquierda Unida, amb Compromís, amb Mas Madrid i amb comuns, i que també s'ha de veure com encaixa aquí Podemos. Per tant, diuen, queda camí per recórrer, sigui com sigui. De moment, Colau afirma que li han ofert liderar el Front Ampli, però no concreta si està disposada o no a fer el pas. De moment, l'exalcaldessa diu que al Front Ampli no hi sobra ningú, tampoc Gabriel Rufián.
6: Ens va dir, no, que Esquerra Republicana no volia estar en cap Front Ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, de sabia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també Gabriel Rufián estigués en aquest Front Ampli, tant de bo.
5: Declaracions al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
1: Però Esquerra Republicana, la seva direcció, dona per fet que Gabriel Rufián acabarà sent el seu candidat.
7: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana.
1: Així de taxatiu era Oriol Junqueras ahir a l'Aquí Catalunya. 7:29, hi ha un nou rècord d'inscrits als Premis Ondas, que des de fa 73 anys atorga aquesta ràdio, Ràdio Barcelona.
3: S'han presentat 1.065 candidatures a les 25 categories que enguany incorporen el de millor podcast.
1: El veredicte del jurat el coneixerem d'aquí a 20 dies, Soledat Domínguez.
8: En concret, el pròxim 28 d'octubre, a les 5 de la tarda, en temps de la ventana, s'anunciaran els guanyadors d'una edició en què s'han inscrit candidats de 26 països. Els premis s'atorgaran a treballs que s'han fet en el darrer any en l'àmbit de la ràdio, la televisió, la música, la publicitat i el podcast. En aquesta darrera categoria, que fins ara anava a banda, es premiaran el millor podcast narratiu, la millor ficció, el millor anfitrió, així com el millor videopodcast i disseny sonor.
1: Arribem a 8:15 del matí. Continua la informació a la sèrie a SER Catalunya.
9: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
4: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
9: Tres preguntas, tres claves y tres sonidos de este miércoles 7 de octubre. La primera pregunta es obvia. ¿Cuándo va a volver Puigdemont a España ahora que el Constitucional ha ordenado aplicar la ley de amnistía completamente y el Supremo, muy a regañadientes, ha levantado esa orden de detención que pensaba sobre Puigdemont? ¿Cuándo va a volver a España? ¿Cuánto

0: que compliran amb la seva promesa electoral de despenalitzar l'avortament en aquesta legislatura.
1: Aquesta proposta serà de ben segur una realitat abans que acabi la legislatura. Per tant, doncs, molt properament, doncs, crec que estarem en disposició de poder, diguem, culminar, com a mínim des de la perspectiva del govern, i després entrar-ho a tràmit parlamentari, una proposta, doncs, que sigui satisfactòria per totes les parts.
0: I Conxita Marsol defensa la constitucionalitat de la llei d'habitatge i lamenta les crítiques d'Escaldes. La ministra respost les declaracions dels cònsols de la parròquia escaldenca i el recorda que el Tribunal Constitucional va emetre una sentència el 2021 en la qual admetia que la situació crítica i difícil que representa l'habitatge ha de permetre al govern passar per sobre dels ingressos dels comuns. El Partit Socialdemòcrata reclama un registre de la propietat més garantista i accessible. El grup parlamentari ha presentat les esmenes al projecte legislatiu treballades amb l'objectiu que aportin més coherència al text i introdueixin canvis de caràcter polític i social perquè sigui una eina de seguretat jurídica al servei del ciutadà. Entre elles, incrementen la protecció jurídica de l'arrendatari perquè la protecció registral del contracte de lloguer no quedi condicionada exclusivament a la voluntat de l'arrendador. La Universitat d'Andorra inicia un nou curs amb rècord d'alumnes i la voluntat de créixer amb noves titulacions. El cap de govern Xavier Espot i el rector Juli Minoves han presidit l'acte d'inauguració del curs 2026-27, que ha començat amb 690 estudiants matriculats, la xifra més alta mai assolida i que confirma la bona feina que fan. En cultura, l'escultor Joan Viladomat rep a títol pòstum l'Ordre de Carlemany en un acte solemne al Rosaleda. El govern atorgant del guardó ha volgut així reconèixer la seva trajectòria artística i la seva contribució al patrimoni cultural i a la identitat d'Andorra, i ho ha fet davant de familiars i autoritats.
2: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Joan Verdú afronta aquest cap de setmana l'inici d'una nova temporada de la Copa del Món d'Esquí Alpí a la glacera de Solden, a Àustria. L'esquiador andorrà arriba a la primera cita del curs amb grans sensacions després d'un intens bloc de preparació de 6 setmanes a Nova Zelanda. Verdú reconeix que arriba a la cita més còmoda, tranquil i confiat, fruit d'un entrenament d'alta qualitat en què ha volgut provar diferents tipus de pistes i condicions.
3: Sí, físicament molt bé. No he tingut, és la primera pretemporada que no tinc ni mal d'esquena ni mal de genoll. O sigui, és una gran notícia. No he hagut de parar ni un dia perquè em feia mal l'esquena. No he hagut de fer menys baixades del previst, que això els anys anteriors, però sí que ens estava marcant molt les pretemporades perquè es fa molt volum, s'esquia molts dies seguits, llavors és més exigent. En aquest aspecte, fenomenal. A nivell físic, els tests físics ens estan sortint també millor que mai. Vull dir, hem treballat molt i a consciència per arribar al millor preparats possible en tots els àmbits, així que la part física, la part de material, ja no són una excusa.
0: La representació de la Federació Andorrana d'Esquí es completarà en la categoria femenina amb el debut d'Iria Medina. Derrota cruel de la selecció sub-21 de futbol per 1-2 davant Eslovàquia després de remuntar. Els nois d'Eloi Casals van sortir ben endollats a l'Estadi Nacional els primers minuts de partit contra un rival molt difícil que lluitava per aconseguir la segona plaça del grup i passar de ronda al preeuropeu de la categoria. Els primers 20 minuts van tenir bones ocasions per marcar, per unes mans dins l'àrea més que dubtoses de Marc Rodríguez van canviar el panorama del partit. Sauer transformava sense problemes el penal i deixava els andorrans tocats. Fins al descans, Eslovàquia va dominar plaer i va tenir ocasions per sentenciar. A la represa, els d'Eloi Casals van sortir més motivats i pressionant més fins a aconseguir al minut 73 empatar gràcies a una excel·lent centrada de Yedid Santaella que el capità Gerard Solán no va desaprofitar marcant de cap l'1-1. La sub-21 va aguantar bé la pressió d'Eslovàquia fins al minut 90 que, per una badada defensiva, els eslovacs sentenciaven amb l'1-2 definitiu. Andorra acaba el preeuropeu cinquena de grup i sumant 8 punts, el màxim aconseguit per una selecció andorrana en competició oficial. Divendres serà el torn de la selecció femenina absoluta que disputarà davant Illes Feroe el primer dels dos amistosos a l'Estadi Nacional de preparació de la propera edició de la Nations Femenina.
4: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
5: lo que siento, pero bueno, madridista es lo que siento, pero bueno, ha merecido la pena colarse en esta fiesta de jubilación, ha merecido venir a presentar mis respetos a mi mayor pesadilla futbolística, y claro, está el mejor de la historia, a la panadería Kibo. Es una panadería regentada por dos argentinos, por Cristian y Alicia, que llevan aquí en España 20

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: Has dormit poquet, flaqui.
1: He dormit poquet, però ha valgut la pena.
0: Jo t'he escoltat des del llit.
1: Veus que bé, quina sort.
0: Aguantant fins al final.
1: Bueno.
0: 5 minuts, m'he perdut de retransmissió.
1: Ja comencem amb
0: 5 minuts.
1: 5 minutets.
0: El Flaqui ha narrat el comiat de Leo Messi amb la selecció argentina. Avui al Que t'hi jugues hem portat la samarreta de Messi, la samarreta de Maradona. Ara ho comentarem. El que no m'esperava és que al bar, Flaqui, haguéssim de convèncer a un argentí de que Messi és millor que Maradona.
1: No, s'admet que hi pugui haver debat per alguns, però vaja, escolta'm.
2: A qui tenia que convencer, a mi?
1: A ti.
2: A mi me tenia que convencer.
1: Para ti, ¿quién es mejor, Messi o Maradona?
2: Maradona, mil veces, mucho más. Siempre, y señalarle a él. Y... Sí, sí, sin problema.
0: Al bar ha vingut el Juan Irigoyen, company del País, que també es queda al Que t'hi jugues. ¿Cómo estás, boludo?
3: ¿Cómo estás?
1: Ah, però boludo és...
0: Ell m'ho diu de manera carinyosa.
1: Ah, val.
0: Per tant, li puc tornar.
3: No, no, sí, sí. És un formalisme, ja, pràcticament.
1: Sí, directament, eh?
3: Sí, sí, no passa nada. Acá con usted no pasa nada. Depende de quien me lo diga, claro.
0: ¿No? Claro, tú apelas al sentimiento, a la coyuntura,
3: para hablar del boludo,
0: al momento
3: para,
0: vital,
3: o
0: no,
3: para hablar de
0: Messi y Maradona, Maradona y Messi.
3: Sí, bueno, un poco lo que hablábamos ahora. Yo me crié con Diego. O sea, yo soy el 81, vi un poco... Aparte, Maradona tiene ese punto de que era como un familiar de todos los argentinos. O sea, era una persona muy presente en nuestro día a día porque era un tipo que, bueno, que le iba... Era noticia siempre, que no es lo mismo con Leo. Y era noticia por cosas que no siempre estrictamente deportivas.
0: És del diari As, no, Flaqui, la frase de Maradona, som nosaltres i Messi el que voldríem ser.
1: Sí, és un reportatge que ha fet el diari As, no recordo ara mateix de qui és la frase, s'han xerrat amb diferents escriptors i un d'ells verbalitza aquesta reflexió.
3: Avui però Galeano també té una bona frase de Maradona, com que era el dios más humano.
0: Maradona.
3: Maradona.
0: I Messi, el dios más extraterrestre.
3: No sé qué opinaba de Messi, pero de ese punto de, claro, capaz que no sé. ¿Cuándo se murió Galeano? No hace tanto.
0: Tenim aquí el Ramon Besa. Avui l'hem fet venir a l'estudi, perquè com que portàvem el Irigoyen, ens havies d'ajudar a domesticar-lo. Perquè ha entrat i ha dit, vosaltres l'aguanteu només avui, però jo molts dies a la setmana.
4: A la meva trajectòria, jo he estat amb dos personatges extraordinaris, periodistes sensacionals, però que la gent els disfruta i jo els he patit.
0: Que són, un és el Lu Martín.
4: Lu Martín i Javier,
0: Juan Irigoyen.
3: Me estás poniendo muy abajo. O sea, me estás mandando muy abajo.
4: És a dir, perquè la controvèrsia, la revolució...
0: Saps amb qui queda perdint avui? Saps amb qui queda perdint avui?
4: Amb Lu Martín. M'ho acaba de dir ara mateix perquè jo he estat esmorzant amb ell.
1: Ah, mira.
0: Sí, esmorza amb tu i dina amb mi.
4: Bueno, que...
0: Aviam si aconseguim que guanyi
4: no,
0: pes.
4: Però...
0: Abans l'havia de perdre, ara de guanyar.
4: Una de les coses que jo tenia sempre molt present a l'hora de fer una redacció o la secció era trobar gent que jo considerava molt apta i molt bona, però que pensessin diferent que jo. Perquè per pensar igual que jo ja no feia falta. A mi m'han de fer veure les coses que jo no veig.
0: És interessant.
4: O les coses que no... que em fan veure que allò estic equivocat. Aleshores, amb el Juan i amb el Lu...
0: Els dos els vas fitxar tu pel País?
4: Sí. Bueno, el Juan sí, amb el Lu, amb la complicitat de Santi Segurola, perquè en aquell moment, diguem, Santi era el redactor en cap del País i tenia molta influència a Barcelona, protegia molt Barcelona, i quan es feia un fitxatge d'aquests havies de tenir un aval d'algú que digués des de Madrid, bueno, que t'haig d'explicar jo a tu com funciona aquesta empresa, que quan tens vincles amb Madrid doncs ha de ser consensuat, i aquí l'ideòleg, per mi el meu pare, o sigui, si Maradona és el pare i Messi és el fill, per mi Maradona, i Segurola és el pare del que és el periodisme esportiu del País, al marge que ha tingut molts grans redactors.
0: Estàs però... dient que Segurola seria Maradona i Lu Martín Messi?
3: No, ell Messi.
0: Més aviat... Ah, vale. Estava pensant Lu Messi, seria amb Maradona.
3: No. Ell igual, Messi.
5: Però és una comparació... No seria la Minya Val.
0: És una... Jorge Lu Martín!
5: No seria la Minya
0: Val. No l'he vist venir.
5: Amb el Ramon Morso, amb el Sique Dino i amb el Juan, pues fem queta.
4: Ja està ben tirat, eh? Està ben tirat. Però és igual que també com Cruyff i Guardiola, no? Cruyff era... És a dir, la generació de Guardiola, Xavi, Iniesta... Tots aquests no serien el que són si no haguessin tingut algú que va canviar la mirada del futbol quan va arribar al Barça. I aleshores, jugadors que teòricament abans no formaven part de l'elit del futbol es van convertir en grans estrelles, i crec que Messi, el fet de tenir la pressió de Maradona, la pressió, també l'ha fet més gran.
0: Parlarem molt de Messi en aquest inici del Que t'hi jugues. S'ha acomiadat de la selecció argentina amb un 3-0 contra Benín, a Monumental de River, amb més de 80.000 persones, gol de Messi de penal i dues assistències, 3-0 guanyat Argentina a Benín. Abans, però, Nil Solà, el Barça està entrenant i ja ho fa amb normalitat Joan Garcia.
6: Ja ho fa amb normalitat Joan Garcia, que fa part d'aquest entrenament amb el grup. El Barça ha començat a entrenar-se avui a les 11. Han tornat també Koundé, Cancelo, Bernal i Xavi Espart. Els espanyols, que han arribat avui al voltant de les 3 de la matinada, no s'entrenaran fins demà. Ja vam explicar ahir que Frenkie ja també fa part d'entrenament al grup. Eric ho fa amb total normalitat.
0: Frenkie, és col·lega seu de tota la vida.
1: Sí, Frenkie.
0: Frenkie.
2: Sí, sóc jo. És igual. No passa nada, ja hablarem després.
6: I Rafinha, que continua fent treball específic.
0: Per tant, la notícia important és que Joan Garcia entrena amb normalitat, podrà jugar contra el Getafe, toquem fusta, esperem que sigui així. I al bar, on de tant en tant es llancen notícies allà a la barra, el Nil Solà ha dit que Pedro Porro, estant a gust al Tottenham, voldria tornar a Espanya. I sondeja la possibilitat d'anar a Barça o Madrid?
6: És un dels... Evidentment, Pedro Porro, si marxa del Tottenham, on ha renovat, per això és molt difícil treure'l d'allà, i Barça té Koundé i el Madrid a Alexander Arnold. Si marxa d'allà serà per venir un dels grans d'Espanya. Jo crec que ell, sí, no sé si ho ha manifestat públicament, però li agradaria tornar a la Lliga. Evidentment, si ho fa, serà un dels tres grans.
2: I vol venir al Barça perquè ell ara ja, quan canta l'himne del Tottenham, ja canta Tottenham.
0: Has dit que t'agradaria, Pedro Porro al Barça.
1: Seria un bon guinyo al Barça.
0: T'agradaria Pedro Porro al Barça.
1: Home, és un jugador que en aquest Mundial la societat que va muntar amb Lamine Yamal a la banda dreta va ser més que interessant, i si la pot reproduir el Barça en aquesta lateral, que a més és veritat que tens Eric García, que està complint bé, però que jo crec que acabarà traslladant-se de més tard que, o més d'hora que tard cap al central. Koundé no m'acaba d'inspirar gaire confiança ara mateix. Seria un bon fitxatge, però entenc que és complicat.
0: El bar el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa. El tornarem a obrir dimecres i dijous de la setmana vinent. Torna la Champions. Dimarts juga el Barça contra el Galatasaray. Dimecres ho fa el Madrid contra la Roma. L'endemà dels dos partits, dimecres i dijous, el bar a les 11 del matí, hora catalana. Que t'hi jugues.

0: L'últim gol de Messi amb la selecció argentina ha sonat així al carrusel amb la narració del Flaqui.
1: Monumental, el remate de Messi. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sabe si por última vez con la albiceste, por última vez con la Argentina, por última vez con ese 10 a la espalda, marca Messi con su bendito pie izquierdo transformando el penalti. Lo abrazan todos los futbolistas, todos quieren tocar, acariciar, felicitar al 10, que le permite emocionado celebrar en el verde del Monumental ante un rendido estadio que
0: gol
1: lo aclama.
0: De penal de Messi per acomiadar-se de la selecció, programació especial a la cadena SER per viure en directe aquest adeu amb la narració del Flaqui que ha acompanyat a Messi al Barça i també a Messi amb la selecció argentina. El millor moment, òbviament, és aquest, el 2022.
1: Lo logró con Kempes en el 78, lo logró con Maradona en el 86 y a lomos del bendito pie izquierdo, del 10, que no se lo cree, que busca a su familia, que saluda a la grada. Honren, saluden, honoren al rey del fútbol. Imposible encontrar otro como él. Argentina y Messi, Messi y Argentina son campeones del mundo. Lo celebran Lusail. Argentina tiene la tercera estrella. Messi cierra el ciclo más bello jamás contado.
0: El Flaqui acompanyat amb la seva veu al Leo Messi en tots els mundials de l'absolut. El que no recordava és que tu vas començar gràcies al que va guanyar Messi sent encara juvenil fa tants anys.
2: Bueno, aquí a Localia, amb el Miguel Ángel Román vam narrar el Mundial Sub-20 que guanya Messi a Països Baixos, la final davant de Nigèria amb dos gols de Messi de penal, una trajectòria en què va eliminar Espanya a quarts de final, si no m'equivoco, i a partir d'allà doncs se'ns va obrir l'oportunitat tant per al Miguel Ángel com a mi de poder-nos dedicar a això, sincerament.
0: Fixa't,
3: A Localia, em vaig menjar un plat de bledes perquè el Capello de Madrid va guanyar una lliga i vaig dir que si el Madrid
2: grans...
3: jugant com jugaves jo menjava un plat de
2: bledes. És un dels grans hits de la meva carrera. Aconseguir que Ramon Besa es jugués que es menjava un plat de bledes i se'l va menjar en directe. Li vam portar unes bledes.
0: I no guardem imatges d'això? Les hauríem de recuperar.
2: Altra època, han d'estar, no? Han d'estar per allà.
0: Tu no et creies que el Madrid de Capello pugui dir
3: bueno,
0: guanyar la Lliga,
3: Sí, em sembla que era el Madrid que va molt malament . I aleshores vaig dir, bueno, a mi és com menjar un plat de bledes, que te'l menges per prescripció facultativa, no pas per gust. I aleshores, doncs, me'l vaig haver d'empassar, sí.
0: El moment més bèstia de Localia, per això, Flaqui, jo el recordo perfectament, és quan a un protagonista, no direm el nom, li va començar a sagnar el nas. A mitja entrevista i vam haver de tirar publicitat, perquè, clar, havia d'anar al lavabo a netejar-se. Sí, sí.
2: Sí.
4: Perquè s'havia netejat abans. Sí, sí.
2: Sí, sí. Massa fort.
0: Messi es va acomiadar amb aquest discurs.
5: Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto. Más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar. Solo decirle que los quiero. Lo voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
6: Y en esas noches

0: pero ya nada me hace llorar.
1: Aquesta cançó és la mateixa que va escollir Messi al vídeo on anunciava el seu comiat de la selecció argentina fa unes setmanes. És Brindis, de Soledad Pastorutti, en un comiat emotiu que va fer plorar, per exemple, al seu seleccionador, Scaloni.
2: Es, ¿cómo que se dice ahora esa palabra? Aura, ¿es? Yo no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie, y eso no va a estar más. Buscaremos nuevas herramientas, buscaremos nuevas cosas, seguramente, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y, bueno, tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca, ¿no?
1: Vam escoltar i veure plorar Scaloni, el propi Messi i també a companys com Otamendi, a qui escoltem ara juntament amb Lisandro Martínez i Enzo Fernández.
3: El enano, fuimos muy cercanos. Gracias por ser una de las personas más simples, más humilde, por demostrar su fútbol, por dejar la bandera en lo más alto.
4: Parece que nunca va a llegar y hoy llegó y todavía cuesta asimilarlo. No vamos a ir de acá y pensando que ya la fecha FIFA que tengamos ahora en noviembre va a volver a estar ahí y bueno, va a costar. Que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí.
5: Muy emocionante, la verdad. Un montón de sensaciones encontradas, espero que Leo haya disfrutado y bueno, lo hemos traído mucho.
6: Pero lo que lloraste, amigo, ¿no?
5: Terrible, terrible.
1: Són veus de companys de Messi el dia del seu comiat. Podeu recuperar la retransmissió, òbviament, a la pàgina web de la cadena SER. Ramon Besa, Juan Irigoyen, des del punt de vista del Barça, no, com sentir tan a prop i a la vegada tan lluny a Leo Messi? Acabas de emocionar, Irigoyen,
7: no,
1: ahora.
7: Hay un corazoncito a latido, a palpitarlo. No,
1: pero es que ustedes sacan las cosas.
8: Saca las cosas de contexto. O sea, yo no estoy diciendo que yo no quiera a Leo, que no me haya emocionado con Leo, que como argentino y como amante del fútbol, hace así un tipo que te dio todo, ¿eh? Estaba hablando con Verdú esta mañana, que me decía que después a sus hijas, a la persona que más quiere es a Leo Messi.
1: Dani. Es buenísimo.
6: Verdú. Con Maribel.
8: Dani.
7: No, Maribel no.
8: Pero podría ser, ¿eh?
1: Dani Verdú te ha dicho esto, ¿eh? Sí. Que después de sus hijos, a la persona que más quiere es a Messi.
8: Sí, sí. Bueno, me sabe mal si le estoy delatando una conversación privada, Dani, jodete, sea donde estés, si estás escuchando. Y nada, lo que pasa es que yo he notado una sabiduría de Messi. O sea, no, antes Messi parecía un sabio en el campo, ¿no? Y no parecía, o al menos no lo demostraba, una sabiduría fuera del campo, quizás por timidez. Pero ha tenido una inteligencia para saber cómo, cuándo y dónde irse, que es una pena que el Barcelona no le haya dejado tomar la misma, que no haya decidido él cómo y cuándo irse.
1: Ara, era una gestió complicada, ¿eh? Per l'època, també per la dimensió de Messi, la situació del Barça, era complicat.
8: Por lo que sea. Yo no estoy buscando señalar a alguien.
6: Es culpa del señor Partey.
8: Simplemente, el momento que se va a... Las lágrimas de Messi de ayer, de emoción, de nostalgia o de lo que significa, o esa mezcla entre alegría y tristeza, no tiene nada que ver con las de rabia del 2021. ¿Es eso?
1: Sí, sí. Los plus son diferentes. Sí, sí.
9: Es curioso porque yo lo comparaba dient que el Messi ha viscut com dues línies paral·leles que per molt que es prolonguin mai es troben, que són el Barça i Argentina. Perquè la seva gran etapa al Barça, no, Argentina estava molt malament.
1: Era quan li deien pecho frío, Argentina.
9: I la millor etapa ha estat a partir del 2021, que és quan ell guanya la Copa Amèrica a Maracanà contra Brasil, i és quan se'n va del Barça, no? Que és de dir, ostres, què ha passat? I ara ha desenvolupat tota la part que li faltava a Argentina i li faltava del Barça. No sé quan les dues línies arribaran a coincidir. Però sí que crec que estaria bé, en la línia de l'homenatge popular que hi va haver ahir a Argentina, que és molt sentit a Buenos Aires, rumiar quin pot ser la manera del barcelonisme de testimoniar la gratitud i l'afecte cap a la seva obra. Perquè crec que futbolísticament, al marge d'emocionalment, hi ha una cosa que és objectivable i que li pertany al Barça gràcies també a Messi, que és aquesta facilitat que un jugador de carrer no s'espatlli, sinó que en canvi triomfi després de passar per l'Acadèmia de la Masia. És a dir, ara ho estem veient amb Lamine, crec que en el fons, és, ho he repetit moltes vegades, però crec que en aquest cas és escaient que quan tu entres a la Masia és com si entressis en un conservatori en el que aprens com toquen tots els instruments. I només improvises, el Bermúdez em corregirà com a músic, a partir del solfeig. Perquè si improvises com si fossis un músic de jazz sense saber el solfeig, se't veu tot. Aleshores, Messi va continuar sent sempre un futbolista de carrer que es podia saltar les normes del conservatori, però perquè sabia com actuaven els altres músics, cosa que ara està fent exactament igual Lamine. I aquesta capacitat de mantenir el futbolista de barri nascut a Rosario i estat a l'Acadèmia del Barça, a la Masia, fa que jo crec que l'homenatge del Barça pugui ser diferent i al mateix temps compatible amb el d'ahir, amb el camí. Em sembla bé que s'honori la victòria i la trajectòria de Messi, sobretot perquè jo crec que encara fins i tot va fer un millor Mundial el 2026 que el 2022.
10: Sí, sí.
9: Menys el partit de la final, i per tant està en plenitud, i per tant tenia més trajectòria segurament per poder continuar, no? Però vull dir, ell ha decidit, en la línia del que deia el Juan, la cadència vital que ha tingut em recorda molt a la cadència que té amb la jugada. Jo ara, perquè estic una mica empaltat pel Gènesis, els capítols de Ferran Adrià, que és un personatge que també m'interessa molt, jo crec que el Messi el que va fer és la deconstrucció del futbol. És a dir, en lloc de construir-lo, jugava tant a càmera lenta que tu podies desconstruir com es fabricava una jugada. Tu ara pares és fotograma per fotograma.
11: Hòstia, aquesta no l'he vist bé.
9: No hi ha hagut ningú.
11: Comparar
9: no.
11: Messi amb Ferran Adrià.
9: Bueno, en el sentit de construir, és a dir, el futbol ja s'ha vist tot, jo vaig a veure com puc fer que el futbol sigui diferent. Aleshores, ell fa una cerimònia que és, per la manera que juga, per la cadència de les seves jugades, que la gent diu no sua, no corre, sinó que juga gairebé perquè tu puguis...
11: Però quan era molt jove anava ràpid. Jugava ràpid.
9: Sí, però ara estem parlant ja...
11: I, és a dir, de l'etapa final.
9: És a dir, el
11: que
9: fet és que de vegades, perquè la pilota vagi ràpida, tu pots anar lent. El que ha d'anar ràpid és la pilota, no tu. Però si tu l'analitzes fredament, això hi va haver un article que em va ajudar molt, del Jorge Valdano, que explicava una mica justament això de la càmera lenta, i que després jo ho he portat a la deconstrucció. És a dir, tu pots fabricar el futbol, és a dir, com es juga futbol a través dels fotogrames de cada jugada. A més, si veuràs com és el toc i què és el passi. I això té una grandesa extraordinària. Participo una mica del que diu el Juan, que ell, a diferència dels seus precursors, mai ha estat un revolucionari, mai ha estat un transgressor, mai ha estat, sinó que ho ha fet des de la convencionalitat. I això té molt de mèrit, perquè ell, cap i la fi, sempre remetia el camp i les regles del joc. Mai va estar expulsat molt poques vegades, mai no li he recordat que simulés un penal.
11: Va marcar un gol amb la mà, això sí. Com Maradona.
9: Maradona. Però vull dir, d'algun moment ell desafiava, és a dir, jo no negaré que he fet el gol amb la mà, que puc haver fet trampes, però depèn de si m'ha vist més a l'àrbit o no, perquè després hi pot haver una jugada que a mi m'han fet un penal que no m'han pitat. Però vull dir, no era un jugador, no feia trampes.
11: De fet, Iturralde González, a Carrusel, va reflexionar sobre això que estàs comentant, Ramon, de lo molt que tenen que agrair-li a Messi, que han d'agrair-li a Messi, els àrbitres.
12: Vosotros sabréis lo que es Messi futbolista y os voy a hablar para lo que ha sido para los árbitros. Ha sido el jugador que podía habernos echado en cada partido 100.000 personas encima nuestro, en cuanto a simulaciones, en cuanto a tirarse, y ha sido de los jugadores más...
10: más nobles, ¿no?
12: Sí. Más nobles en un terreno de juego, porque mira que le han pegado. Y nunca buscaba tirarse, nunca buscaba... A ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes, que nunca buscaba el engaño. Tú fíjate, Messi, en la selección argentina, que busque el engaño, que se tire,
10: totalmente.
12: Pues le pone un partido al árbitro, patas abajo.
11: Aquí está Iturralde González amb Manu Carreño, al líbrid que vam acabar fent ahir al tram final del Larguero, juntant-lo amb Carrusel.
9: Agafa ara... després del que has vist a Messi, les imatges de Maradona als anys 80, 81, 82 a Barcelona, les hòsties que rebia cada partit, no hi havia televisió, és a dir, la vida de Messi, la gran diferència amb els altres cracs és que ha estat retransmetida en directe.
11: L'ha protegit la tele, a Messi.
9: Tots els entrenaments, ho sabem tot de Messi. En canvi, de Maradona, tu veus el Life is Life, quan està jugant i encara t'hi quedes, perquè és un episodi de la vida de Maradona. Tu veus un gol de Cruyff i vas veient episodis, és com si veiessis una sèrie. En el cas de Messi és una pel·lícula, no hi ha sèries. És una pel·lícula de principi a fi que t'ha permès actualitzar tot el futbol. Això també és una cosa que li hem d'agrair, no? Que a partir d'ell tu hem tornat a parlar de Pelé, hem tornat a parlar del Cruyff, hem tornat a parlar de Maradona, hem tornat a parlar dels grans de Di Stéfano, fins i tot, no? Amb aquest caràcter que ell tenia de procedència argentina.
11: Ens ha ajudat a reconstruir la història del futbol.
9: Hauria
11: de ser professor d'història, Messi. perquè gràcies a ell l'hem conegut. Gràcies. Molts
9: i després
11: oients l'hauran conegut.
9: En el fons, com argentins, jo que amb el Maradona vaig descobrir una cosa, que és un exemple que tu deies. Quan estava Samitier, què feia? La història del Barça. Tocava amb la punta de la bota

0: amb la punta de la bota el travesser. Quan va arribar, d'alguna manera, l'evolució del futbol, va arribar la quietud amb Kubala, que eren tots els gestos tècnics. I allò, però tot era una quietud solemne. Arriba Cruyff i és el futbol en moviment. Tot anava ja a una altra velocitat. I arriba Maradona i és el tango. Per què? Perquè frenava. El tango, verdad o mentida, tu acceleres i frenes. Has de ser molt argentí i saber ballar molt el tango. Si no, no ho veus. Jo de vegades encara ho faig, em poso els gols de Maradona amb música de Gardel. Perquè és el tango, és a dir, accelerar, frenar.
1: M'ho dius en sèrio, que sí, veus gols de Maradona amb música de Gardel? Sí, encara ara?
0: Encara ara, clar que sí.
1: Amb una copeta, amb una copeta de vi?
0: No, de whisky.
2: Esta no la veia venir,
1: eh? M'estàs dient en sèrio o no?
3: La última farra de mi vida, muchachos, que se va.
2: ¿De quién era amigo Gardel? ¿Era amigo de uno de...
0: De
2: Samitier.
1: Em sembla una tonteria, però ens ensenyes a gaudir de la vida en petits moments.
2: I tant.
1: Perquè avui, a la nit, t'imitaré, faré el mateix.
0: Clar, però el Sergi, d'alguna manera, ho fa amb el Ronaldinho. Jo crec que tothom té... Els que ens agrada molt el futbol, el moment, el Flaqui, ho farà amb Messi, no? Vull dir, tothom té un... Jo també ho havia fet amb altres maneres, amb Cruyff, però jo quan vaig veure Maradona, jo vaig veure un futbol diferent perquè era aquesta evolució que t'he intentat explicar. Del frenar, és a dir, també es pot frenar, no? Segurament hi ha altres jugadors que han frenat, però aplicat a un tango, que és allò de... Jo, el meu pare era molt ballador, li agradava molt la música, jo sóc un negat. No tinc oïda musical, ni tampoc ho sé entendre, però aleshores per això faig moments íntims. En lloc d'aprendre a ballar tangos, foto un tango, aleshores solet, no emprenyo a ningú, i em passo 20 minutets de desconnexió, ballant-te i ja està.
1: Que guai. I el Ramon Besa ha aconseguit una cosa insòlita, que és que en una tertúlia tinguem un argentí que està callat escoltant un català.
2: No, però sí, esto es la historia de nuestra vida, ¿eh? O sea, claro, hay que, cuando habla alguien que sabe, hay que quedarse callado.
4: Y tan, ya voy a aprender.
2: No, sí. Y aparte con cosas que tiene que lo de Maradona, lo hemos hablado de esto, que Diego era mucho más estético, si se quiere, en su gambeta que Diego.
1: Bueno, y él representaba algo más que un jugador. No, Messi es solo un futbolista y Maradona era algo más.
2: Sí, Diego está en ese punto con Ali, con...
0: Però la derrota, a més, a diferència del que ha dit avui Havois, per exemple, parlant de que Messi hagués estat millor escriptor, jo crec que la derrota té més plecs literaris que no pas la victòria.
1: Hòstia, Ramon, avui ens estàs elevant a...
0: No, és a dir...
2: Però és romantitzar la derrota un poc.
0: Sí, sí.
4: La derrota et porta a ser millor escriptor, diguéssim?
0: Et porta a ser més dur. Sí. Et porta a ser més periodista. És a dir, tu et surten... Bueno, a mi ara, el que em va passar amb Xavi, no ho vull citar, però posaré un cas de que tu, pot ser que aquell adjectiu del
1: Buffon
0: d'un moment que et surt el Buffon, que no està referit a Xavi, sinó al Barça, no et surt amb la victòria. La victòria et surt un altre adjectiu. Mm. Aleshores, la competència...
1: Perquè la derrota et fa sagnar les ferides.
0: Just. Sobretot perquè tu estàs tan emprenyat i tan dolgut perquè, en el fons, et surt la teva condició de culer o de simpatitzant amb l'equip que jugues, que acabes transmetent el teu dolor. Aleshores, té uns plecs i té una emotivitat i un dolor que no té la victòria.
2: Tu mejor frase, o una de tus mejores frases, la tenés en el 5-0. Sí. Los goles caen en el Camp Nou como las hojas en otoño.
4: Está en el Museo del
2: No te
4: Fútbol,
2: quiero contradecir, no, o sea, pero... No.
1: Oye, que el 25 de octubre cae en otoño, ¿eh? Pleno otoño ya, el Barça-Madrid d'aquesta temporada. Aviam si torna a caure gols com les fulles a la tarda.
0: I el 29 és el dia de la fundació del club, que és ja no les eleccions generals.
4: 29 de novembre, sí senyor.
1: Sí, senyor. Estan arribant missatges al 606-32-72-11 sobre Messi. Ara n'escoltarem alguns, 606-32-72-11, però, òbviament, del comiat de Messi se'n parla a tot el món. Ho repassem amb el Marcos López.
5: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos.
4: Hola, Marcos.
6: Hola, Sique. Hola, Fraki. Muy buenos días. Tres diarios, tres historias, evidentemente, de Argentina. En el diario Le, Hernán Kraus escribe: gracias eternas, Lionel Andrés Messi. Y se reconstruye el relato de una noche inolvidable que comienza mucho antes. Leo llora cuando llega, en el micro emocionado. Se seca las lágrimas mientras mira su vida de selección pasar por la ventanilla. Se lee en uno de los rotativos más importantes del país. En Clarín, otro de los más grandes, Martin Wood titula: Lionel Messi, una huella para siempre. La noche en que abrazó a todo un país y le dijo adiós a la selección, indicando que la estrella, el que fuera jugador del Barça, no pudo cantar el himno del país, atrapado como estaba por la emoción, mientras Scaloni y sus lágrimas infinitas reflejaban la tristeza inacabable de millones de argentinos. Hasta la pelota lloraba. En La Nación, la leyenda del hombre imposible, Messi, le tocó la puerta de la eternidad la noche en que el fútbol le dijo gracias para

0: siempre, escribe Andrés Eliceche, admitiendo que no hay homenaje que pueda estar a la altura del futbolista más extraordinario de todos los tiempos. No hay partido, no hay canción, no hay texto, no hay gol, ni siquiera uno suyo que simbolice la dimensión real que tiene este hombre en la història d'aquest deport.
1: Fixeu-vos com contrasta el comiat de Messi amb la selecció argentina, Flaqui, amb el de Cristiano Ronaldo i Portugal.
2: Sí, és un contrast més que evident. Cristiano Ronaldo va emetre un comunicat per explicar i donar el seu punt de vista tot el que ha passat en les darreres setmanes, els darrers dies, des de que va marxar de la concentració.
1: Un comunicat que era la Bíblia, perquè sí, costava de llegir-lo sencer.
2: Era llarg. No eren 50.000 folis, però gairebé. Explica una mica la seva versió dels fets i detalla, desvetlla, que hi va haver una reunió després de, just quan ell valorava, estava enfadat perquè l'havien fet escalfar mitja hora i no l'havien fet jugar cap minut davant de Noruega, que va haver-hi una reunió abans que ell marxés de la concentració entre el president, ell i el seleccionador, on es va pactar que a la roda de premsa que oferiria en els següents dies Jorge Jesús, el seleccionador portuguès, diria una sèrie de coses, una sèrie de punts que Cristiano va imposar que es diguessin perquè ell retornés, diguéssim, a la disciplina de l'equip. Crida molt l'atenció un dels punts, el número 6, que diu: cometí un error. Això havia de dir Jorge Jesús, eh? Per ordre de Cristiano Ronaldo.
1: I Cristiano reconeix que ell va validar aquest comunicat.
2: Ell va validar aquest comunicat, és el que s'havia pactat, i com que al final Jorge Jesús no ho diu, és quan ell decideix marxar. El punt 6 era Jorge Jesús dient: cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido.
1: Clar, així hem entès aquesta declaració de Jorge Jesús.
3: Un plan que ho disse ao Cris, que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo, se calhar vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador,
1: aqui,
3: quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá, blá, blá, né? E depois não entra, não há nenhum que fique contente.
1: Nenhum. Não há cap jogador que estigui contente.
3: Quanto mais o Cris, tem estatuto. Quanto mais fosse o Pelé, se conto mais fosse o Maradona.
1: Diu, li passaria a Cristiano, com li passaria a Pelé, a Maradona, i acaba dient, on podria passar a mi.
2: On podria passar a mi. Però que al final acaba aquesta reflexió dient, tots som iguals, tots tenim les mateixes condicions. Evidentment, Cristiano és un símbol, però ha decidit el que havia decidit.
4: O passar dos comunicados do Cris pelo forro dos pelotos. Bàsicament.
1: S'ha reinterpretat.
4: Bàsicament. Sí, sí, sí.
2: Sí que és veritat que crida l'atenció que just el dia d'ahir convisquessin en línies paral·leles, abans que deia el Ramon, doncs el comiat de Messi aclamat i aquest de Cristiano, que veurem com acaba aquesta
1: sèrie. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
5: Hola, sí que bon dia.
1: Tremendo, el contrast.
5: És bestial. És bestial i, a més, no crec que sigui ni molt menys una casualitat que hagi coincidit en el dia, perquè l'últim partit de Portugal va ser diumenge, les declaracions últimes de Jorge Jesús van ser diumenge, és a dir, Cristiano havia tingut tots els dies que des que va marxar el dimecres de la setmana passada de la selecció fins que acabava el periple de Portugal en aquesta Nations League, per pensar que deia i com ho deia, ho podia haver publicat perfectíssimament dilluns, i ho fa coincidir no només en dimarts, sinó la tarda, les hores prèvies a aquest homenatge de Messi. Per mi no és casualitat.
1: Tu creus que ho fa coincidir expressament, Cristiano Ronaldo, per eclipsar la deu de Messi?
5: Sento fer servir una frase d'aquestes dels joves, però no tengo pruebas, però tampoco dudas. És a dir, no, crec que claríssimament està buscant que el focus no il·lumini només a Messi.
1: Lo de la comparació és tremendo, eh?
6: Però és que encara l'il·lumina més.
7: Però clar, és que me parece com la estratègia...
1: Bueno, però es parla en alguns llocs més de la polèmica.
6: Sí, però voy a quedar tan mal... Que se va a hablar de mí antes de lo bien que va a quedar Messi.
1: Que hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? Pero que parlen de uno.
7: Uf, no sé yo, ¿eh? Sí. Me parece muy raro. Bruno, no te compro tu teoría.
5: No, de ti no lo dudaba, ¿no? Ninguna falta.
8: Una reflexió que feia molt a l'àrea de metodologia del Barça, quan estava Paco Seirulo, que ell sempre defensava que el futbol físic, que es basa en la velocitat i en la potència, sempre té una fi. Sí, sempre hi ha un moment que deixes de ser més ràpid o deixes de tenir més força. Mentre que el futbol, a partir del passi, és comunicació. I la comunicació és el virtuisme, el ser virtuós i tenir talent. I aleshores això no té mai final. Simplement depèn de que per passar-te la pilota els tres que se la passin, els quatre, s'entenguin. Una mica és la metàfora de Messi. Messi és el futbol coral i d'associar-se amb jugadors. Cristiano és el culte a l'egoisme fins a les últimes conseqüències.
1: Missatges al 606 32 72 11. Per exemple, el que ens envia el Júnior sobre Messi.
9: Els que hem anat al Camp Nou hem sigut uns privilegiats de veure el millor jugador del món. Sento un orgull immens d'haver gaudit del seu joc, els seus gols i tots els títols aconseguits. Veure que és retirat de la selecció fa pena, però reconforta saber que marxa havent guanyat un Mundial. I ara, ara ens queda la gratitud, ens queda la certesa de saber que mai més ningú ens farà sentir el mateix. I el privilegi de dir sempre, jo el vaig veure jugar.
1: L'Albert, 606-32-72-11.
10: Bon dia, culers. Messi és la persona que més feliç m'ha fet en la meva vida després dels meus fills.
1: Mira,
10: això ho ha dit Sique Rodríguez un dia al que t'hi jugues i estic totalment d'acord amb aquesta frase.
1: No
10: jo penso igual.
1: Devia ser després d'un 5-0 del Barça Madrid.
6: Muchas gracias.
1: Una cosa així, una Champions.
6: Teo, la Mafalda i luego Xaboixo. Qué rico, qué rico. Qué bien.
1: Aneu enviant missatges al 606-32-72-11. Hi ha possibilitat de que la història de Messi amb el Barça amb Messi es recuseixi? La ferida? Cicatritzi?
7: Bueno, el tiempo cura todo, ¿no? No lo sé. En estas circunstancias hoy lo veo difícil. Pero bueno, no sé. Todo puede pasar. Hay que ver cómo planean, cómo se planea ese reencuentro, ¿no? Si con el nombre del estadio, si con un partido cuando termine su etapa en el Inter de Miami, cómo también él piensa su regreso a Barcelona, ¿no? Ahora que va comprando... Va comprando un club por categoría, ¿no?
11: Jo no sé si hi ha la possibilitat o no, però jo crec que sí que hi ha la necessitat. Jo crec que els culers necessitem tancar aquesta ferida, perquè es va produir la sortida d'una forma inesperada i molt frustrant i molt trista, perquè després el distanciament, per la raó que sigui, s'ha mantingut, però jo crec que el Barça i Messi i el Barça s'han de capitalitzar mútuament. Sí, em sembla que és una història que no s'entén la història de l'un sense la història de l'altre. Ni la historia de la otra sin la historia.
7: Pero bueno, ¿crees que el culé socio ya de, o el culé, sí, no, pero el socio sí, de cuando sí, Messi da esa imagen, sí, viene acá de una manera provocativa, ¿no? Que se mete en el campo
11: de madrugada, sí.
7: De madrugada.
11: Jo entenc que hi pugui haver cert distanciament potser d'alguns socis del Barça aficionats cap a Messi perquè ha passat temps, no sé, per la roca sigui. Però crec que passats els anys aquesta ferida s'ha de tancar. S'ha de buscar la forma que es pugui tancar. Jo crec que és obligatori tancar la ferida entre Messi i el Barça i el Barça i Messi. Si no, pot ser que el millor jugador de la teva història no el puguis gaudir ni capitalitzar ni disfrutar en els anys que li venen ja després de que hagi penjat les botes. Em sembla que, no sé si hi ha la possibilitat, estic convençut que es trobarà la fórmula, però per mi és una necessitat, és una obligació restablir llaços i amistat amb Leo Messi i el Barça.
8: Jo crec que es falta generositat i grandesa i buscar un motiu o un intermediari. Recordo, per exemple, l'homenatge al Camp Nou, al Dream Team, en què Cruyff, hi ha un moment en què és l'amo del camp, o sigui, amb tota l'afició entregada. Després podem discutir, perquè és el que es discuteix sempre, què hi havia aquell dia al camp, si més aficionats, que socis, el que vulguis, i quan té el micròfon al camp, diu, ara toquem l'himne. És a dir, no fa un discurs contra res. Deu ser un punt de catarsis o d'alguna manera l'homenatge aquell del Cruyff que havia sortit com havia sortit i que havia passat el que havia passat.
1: Vols dir que si es va aconseguir això es pot aconseguir?
8: Vull dir que,
1: Messi,
8: per exemple, jo ara penso en una figura on comença la història com es podria reconstruir. Jo penso que el punt podria ser Lamine Yamal, perquè hi ha la foto de Lamine i la foto de Messi. És a dir, en el fons aquella foto del Montfort a la banyera.
1: Ja m'estic imaginant
8: de
1: una taula.
8: No, estic dient, tu tens
1: Messi a un costat, la porta a l'altre i la minya amb el de relator, bueno, i això ha de ser la bomba. Jo,
8: simplement et dic com buscar escenaris o moments de que algú...
1: I el faciler que sigui el pare de la minya mal. Hasselhart,
8: per exemple.
6: Però vull dir, per exemple, claro, mientras él lo baña, yo los frío.
7: Los baños en aceite.
6: Los baños en aceite, claro.
8: Però el respecte que es tenen Messi i Lamine pot ser un factor de catarsis. Pot ser, no sé, jo ara parlo per parlar.
1: No, escolta'm, està bé llançar idees, no, i aviam si algú les recull.
8: Jo les meves iniciatives aquestes normalment sempre fracasso, com tantes altres coses a la vida. Recordo que també vaig voler fer la pau en un moment determinat, ho vaig fer d'intermediari amb el Ramon Font, que va ser el gran abanderat, per fer-ho entre el Figo i el Barça, i no hi va haver manera perquè el Figo es negava a demanar perdó. O sigui, la clau passava, sí, perquè la porta estava disposada...
1: Doncs vols que et digui una maldat?
8: I no es va fer.
1: Que només la deixo caure i algun dia l'ampliem... perquè me la van explicar l'altre dia. Una de les claus del trencament entre Laporta i Florentino i de la fractura i el distanciament del Barça amb la Superliga és una conversa de Laporta amb Luis Figo. No és l'única, eh? Ja feia temps que s'estava cuinant el distanciament i la fractura, però hi ha una conversa entre Laporta i Luis Figo, on Figo, que és ambaixador de UEFA, Figo és ambaixador de UEFA, tinc entès que no li parla gaire bé de Florentino i dels seus projectes.
12: Però vull dir que el Barça ha tingut casos de jugadors que s'ha acabat de mala manera, de distanciaments i tal, i ara seria un moment també, amb totes les etapes que ha anat superant en la seva història, també de ser capaç, a la línia del missatge del Flaqui, de saber com gestionar la reconciliació amb Messi. Crec que és un acte de grandesa, és un acte de gratitud, és un acte escaient més enllà dels que creguin, que no es tracta que torni a jugar a futbol com es havia plantejat, no? Es tracta de simplement de quedar en pau els dos i de poder-se trobar i de dir, escolta, el que ha fet, voldria recordar que totes les declaracions que ha fet Messi des de que va anar-se'n del Barça, no n'hi ha hagut mai cap contra el Barça. Ell sap diferenciar molt bé, que és el que de vegades els periodistes no fem, entre el que és el club i una junta directiva. Una junta directiva no és sinònim del club, és el que està gestionant el club en un moment determinat. Amb això no estic dient que s'hagi d'esperar a que Laporta no sigui president del Barça, sinó que justament a Laporta, de la manera que té cintura i habilitat per sortir de les situacions més inversemblants, vull pensar que tindrà aquesta grandesa i generositat per saber-se trobar amb Messi.
7: Però vos creus que Messi quiere una reconciliació... No, però una reconciliació simplement deportiva. No va querer volver a... No va querer volver al club, perquè ahí es... hay que ver como club qué es lo que es, en qué es lo que se convierte Messi. Porque una cosa es una reconciliación y el campo y lo que quiere Flaqui, ¿no? Como un pacto de amor final entre la afición del Barça y Leo. Pero si para eso tenés que entregar algo, vos no sabés qué va a hacer Leo. Si vos le tenés que dar un presidente de honor, un director deportivo, claro, vos no sabés en qué se va a convertir Leo. Claro, y ahí como club es difícil gestionar eso. Porque si a cambio de pactar tenés que entregar algo, ¿qué entregás?
12: Sí, sí.
7: Quizás no, porque él ya tiene sus negocios y entre el
1: Lense... Bueno,
7: no
1: de parlar i hi hauria d'haver una figura que acosti
12: a les dues parts. Un intermediari o algú que sigui capaç de gestionar.
1: Ramon Besa, Juan Irigoyen, us llegim al País, gràcies.
7: Moltes gràcies.
1: Són tres quarts d'una del migdia, Flaqui.
13: Un abrazo a todos, muchas gracias Argentina, acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
14: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
15: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Espanya guanya 1-2 a Croàcia i Anglaterra 3-0 a la República Txeca.
2: Sí, victòria 3-0, com dius, amb doblet de Harry Kane. Els anglesos queden segons de grup de la Nations League, a 3 punts d'Espanya. Ai Gordon no va jugar ni un minut.
1: En bàsquet, l'Eurolliga va renunciar ahir a la fusió amb la NBA. Després n'ampliem els detalls amb l'Albert Llimós. I doble victòria catalana a Europa.
2: El Joventut de Badalona es va imposar 86-75 al Bnei Israelià a la Champions i el FIAT Girona va sumar el triomf 87-75 davant el Dinamo de Bucarest a la FIBA Europe Cup.
1: Avui torn per al Manresa.
2: Reben a l'Ulm Alemany en la segona jornada de l'Eurocup a 8:45.
1: Debut amb nota de Daimara a la NBA.
2: El pivot espanyol nascut el 2005 ha debutat en pretemporada amb els Oklahoma City Thunder aquesta matinada, 12 punts davant els New Orleans Pelicans.
1: El que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
15: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: @ que t'hi jugues.
1: I la mala... S'acaba d'acomiadar Pedro, perquè he recordat la broma,
17: no?
1: Del Flaqui amb el teu cognom.
2: No, perquè tu has dit que és una persona que treballa molt, que és veritat, però que sempre va calmada, no, sí. No hi ha un punt d'estrès.
1: Núria Vilacalma.
17: Sempre em canvia el cognom, el Flaqui.
1: Sí. Escolta'm, Núria, que s'acaba d'acomiadar Pedro a les xarxes socials.
17: Sí, Pedro Rodríguez ha fet una publicació al seu compte d'Instagram. Siento que es el momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Y acaba dient, gracias fútbol por hacerme tan feliz, Pedro Rodríguez, que s'ha acomiadat amb aquest vídeo.
18: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo aquí.
19: Pedrito, con ese dorsal 33.
18: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después. Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca.
20: Formar parte del mejor Barça.
17: El vídeo sí que l'ha penjat al seu Instagram i és al Camp Nou. L'ha gravat al Camp Nou, aquest vídeo de comiat de Pedrito.
1: Àlex Del Mas, com estàs?
21: Bon dia, molt bé.
1: Quina carrera que ha tingut Pedro i què útil ha estat pels entrenadors pels quals ha jugat.
2: Figura clau del millor Barça de la història.
1: Sí, sí.
21: Sí, i que valuós, no? Guardiola, recordo que sempre destacava el nom de Pedro perquè estava una mica a l'ombra i era el que et donava la profunditat, l'amplitud, les ruptures, aquelles coses tan importants que feien que els jugadors de dins, que el Xavi, Iniesta i companyia, tinguessin més facilitats. Carrera brutal, sí, sí.
2: En el Barça del 2009 del sextet va marcar en totes les competicions.
1: A les 6.
2: A les 6.
21: Sí, sí.
1: Obrim la classe de l'Àlex Del Mas, la sí. del Masterclass, perquè la teníem pendent des de dilluns.
2: Sí, però vaja...
1: I ja ens apropem al cap de setmana.
2: Hem hagut de suspendre classes, la climatologia...
1: Molt ben vist, Flaque.
14: Del Masterclass.
1: Gràcies. I el tio, que és un jugador d'equip, un professor d'universitat...
2: Sí, senyor.
1: Entenia que les classes se suspenguessin.
2: Sí, a vegades passen.
1: Ah, però val la pena fer-la perquè és interessant. Escoltant, per exemple, aquests dies que ens ha visitat als estudis de Ser Catalunya el Ramon Terrats, escolteu què deia del Barça.
22: El Barça són molt bons, llavors. I també que no és només que tècnicament són molt bons, sinó també estan molt ben preparats tècnicament, tàcticament, i que tots són bons. O sigui, la plantilla és que els 11 que juguen són d'un nivell molt alt. Llavors és molt difícil competir moltes vegades contra aquest tipus de jugadors, doncs perquè... et fatiguen també, sobretot sense pilota, que al final és el més dur. Després, quan la tens, no la vols ni veure. T'arriba i estàs tan cansat que no la vols ni veure.
1: Et fatiguen sense pilota que quan la tens ja no la vols ni veure perquè estàs molt cansat, no? I Dani Olmo, aquests dies que ha estat amb la selecció, ha comparat De La Fuente amb Flick i els matisos que hi ha.
23: Evidentemente son dos entrenadores distintos. Aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos.
1: Dani Olmo diu que al Barça li demanen ser més vertical. Àlex, i és així que el joc del Barça ha anat mutant, ho expliques en 4 punts a la teva del Masterclass. Sí. Ha passat, sí, al tanto, de les 3 P's a les 2 P's.
24: Què dius? Menos pes?
2: Menos pes.
1: Quina és la P que ha caigut?
2: Sí.
24: Perro potencialmente o peligroso? Quina ha caigut?
21: No és aquesta, Xavi, no és aquesta. Ha caigut la P de la posició. Recordem que les 3 P's del joc del Barça era la possessió, sí, la pressió, sí, i la posició. Sí. Doncs bé, com ens deia Dani Olmo en aquest tall, la posició el Barça ja no la té tan rigorosa. És a dir, aquest Barça continua tenint joc al peu, joc posicional, amb Lamine, amb Rodri i companyia, però, en canvi, ja no juga el joc de posició clàssic, pur, de tota la vida, sinó que intercanvia posicions. Hi ha molt dinamisme. Fixa't, Sique, que aquesta temporada les distàncies per partit recorregudes per l'equip són 104,6 quilòmetres de mitjana per partit, entre tots, els jugadors que participen en un partit del Barça. La temporada passada estaven 97 quilòmetres per partit. I l'anterior encara estava més a baix, sobre els 92 quilòmetres per partit.
1: O sigui, 7 quilòmetres més de distància recorre el Barça cada partit respecte a la temporada passada. 7 quilòmetres més de distància mitjana per partit. I ho has mig comentat ara, el segon punt interessant és que volen els jugadors més profunditat i no tant la pilota al peu, no tant joc al peu.
21: Sí, moltes més solucions a l'espai. Flick demana això, ocupar els espais, fer ruptures constants i no deixar respirar el rival, Com us deia, encara hi ha els Lamine, Pedri, que moltes vegades doncs, tenen aquest joc més calmat, però fixa't sí que aquest 2026-2027, i això va molt lligat amb la posició de Rafinha de nou i també amb la de Gordon, el Barça fa 7 passades a l'espai de mitjana per partit. Sabeu quantes en feia les dues primeres temporades del Barça de Flick? Només 3. Per tant, més del doble està fent aquesta temporada, senyal de que els davanters estan buscant més ruptures i Flick vol que s'aprofitin.
1: Això ho diuen els números que interpreta l'Àlex Del Mas per explicar els matisos al joc del Barça de Hansi Flick aquesta temporada respecte a les anteriors. El doble de passades a l'espai aquest any respecte a la temporada passada i l'anterior. Ho hem escoltat en boca de Ramon Terrats. És el tercer punt que tu destaques, Àlex. Ofega més al rival.
21: Sí, no el deixa respirar. Encara més que les dues primeres temporades de Flick, sempre ha pressionat molt bé, però encara està pressionant millor. La posició de Rafinha de nou i bé, l'entrada de Gordon, com dèiem, a Adeyemi, amb Fermín en segona línia, està fent que el Barça recuperi molt a camp contrari. De fet, el Barça només juga el 23% del joc en terç propi de camp. La temporada passada era el 25%. I fixa't aquesta dada. Sí que aquest any el Barça obliga a sortir en llarg al seu rival 52 vegades per partit. La temporada passada eren només 36. 56 vegades s'han de treure la pilota de sobre.
1: 52 vegades s'han de treure la pilota de sobre quan la temporada passada eren 36 per partit.
21: Sí, sí.
1: La diferència és bèstia.
21: Molt,
1: sí, sí.
21: És molt bèstia. És molt bèstia, eh? Sí, sí. I va molt lligada a la pressió, és a dir, quan tu deixes sense opcions a un defensa no té cap altra alternativa que buscar el seu nou o buscar la pilotada llarga.
1: I el quart punt és que aprofita més les finestres de transicions. Això què vol dir?
21: Sí, que quan hi ha espai i quan poden córrer, la consigna és aprofitar-la sempre, no dubtar i intentar arribar amb tots els jugadors. Aquest any el Barça arriba amb els tres de dalt i amb un de segona línia, sigui Fermín o sigui Olmo. La temporada passada, per exemple, amb Lewandowski, doncs això no era tan possible, però està arribant amb més jugadors. Fixa't que fa 2,6 contraatacs per partit aquesta temporada, mentre les dues primeres temporades de Flick estava en 1,3 i en 1,36. És a dir, la consigna és molt clara, ens ho deia Dani Olmo, però també s'aprecia en el joc. Sempre que hi hagi espai, sempre que es pugui córrer, sempre que hi hagi una recuperació, la consigna és arribar i arribar amb molta gent, amb 3 o 4 jugadors per poder acabar jugada.
1: Fa el doble de contraatacs aquest any que la temporada passada.
2: Sí, la sensació és que en fa més, no? No discuteixo la data.
1: Això és una mitjana, no? Sí, hi haurà partits mitjana. Que serà més. Mitjana,
6: també sí, perquè jo crec que no et poses per davant al minut 1. I per tant, clar, l'equip rival ha de jugar això.
2: Sí, sí.
1: Ara, fixa't, recorre 7 quilòmetres més de mitjana per partit, 104,6 aquest any, 97 la temporada passada, amb moltes més pilotes a l'espai, 7 de mitjana per partit, quan l'any passat eren 3, ofegant més al rival, que es veu obligat a pilotades llargues constants, 52 de mitjana dels rivals aquest any per 36 la temporada passada i aprofitant més els contraatacs, el doble aquesta temporada respecte a la passada.
2: I tot i que sigui contraproduent o contradictori amb les dades, Àlex, la sensació que l'equip no està tan cansat com l'any passat, o sigui que la profunditat de plantilla et permet afrontar aquests esforços, no?
21: Totalment, totalment, perquè va molt relacionat amb el punt 3, amb el que ofega més el rival i per tant tens més pilota i també amb els perfils, és a dir, Rafinha té molta capacitat per repetir esforços, Gordon també, Adeyemi quan surt a la segona part, Fermín, Olmo, són jugadors molt preparats i aquest any la sensació, no només la sensació sinó la realitat és que hi ha més profunditat de plantilla.
24: Però, pues a Holanda no hem perdut en tot el peron.
2: Però quantes ja pes tens?
24: De pila. Perquè en calen moltes de pes. La P de pressió, possessió, posició, pressió tras pèrdida, PTP...
1: No, de fet, crec que amb Xavi serien quatre, no? Perquè hi ha la percepció,
24: sí,
1: també,
24: la
1: no?
24: Sí, la percepció...
1: Això és molt important pel mig centre.
24: Sí.
1: Tenir controlat el que et passa al seu voltant.
24: La piripiri, que és una salsa molt bona, que està molt bé. El pil-pil.
2: També.
24: El poliuretano.
2: També, important, sí.
1: Aviam si ets capaç de dir-ne unes quantes més de paraules que comencin amb P.
24: És que me'n surten, però són dolentes.
2: No es poden dir a la ràdio.
24: No, són més del Barrio Rojo.
1: Com es nota que està a Amsterdam?
2: Clar.
24: Porros, bueno, coses, no sé.
1: Pedro, porro, que serien
24: Pedro,
1: dos.
24: Clar, veus, Pedro, porro, aquest l'hem de fitxar.
1: Paleolític.
24: L'hem de fer holandès.
2: Ja té dos pes.
24: Bon Pedro, bon porro.
1: Àlex Delmas, gràcies.
21: Un plaer, com sempre.
1: Ara, molt interessant, la del masterclass.
24: Jo sóc de moltes pes, però sobretot sóc de la E. La E d'Emcat.
2: Home, sí.
24: La E d'Emcat.
1: Sempre Emcat.
24: E, perquè tens els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria. Això, a Holanda, és el que més trobo a faltar. Ah. Perquè no hi ha un M-all. D'Emcat, no. M-all, no hi és. Saps? Vull dir, bueno, que això... Que, a més, amb els preus més competitius, la P de preus... Preus competitius. Doncs pues això, emcat.cat, és que és on heu d'anar pels millors materials de construcció.
1: Fem pausa.
2: Pausa, en P.
1: I a la tornada.
2: Sí.
1: Vinícius. Ah, no, això serà demà. És veritat, que hem canviat el gag. És que el de demà serà tremendo. Treballem amb previsió. Treballem amb previsió, que també és una P. A la tornada, missatge de Frenkie de Jong.
24: Esto,
1: que a la gent, ara aquí, que ja torna a entrenar.
24: És content.
1: Missatge de Frenkie de Jong.
15: Què t'hi jugues?
1: Que va amb F i no amb P. Cadè.
0: Ràdio Ser, Principat d'Andorra. A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació?
3: Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad.
4: Marc, arribaré tard. Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
5: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
4: Ah, sí? Explica, explica.
5: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
4: Doncs me la descarrego avui mateix.
9: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de Feda Solucions.
20: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
25: Posa't a caminar.
26: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Las 12 en Canarias.
1: Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. El preu mitjà de lloguer torna a passar dels 3.000 euros. Així consta en l'informe que ha presentat el portal immobiliari Pisos.d amb dades corresponents al tercer trimestre i que determina que el cost mitjà del metre quadrat és de 28 euros. Concretament, el preu mitjà de lloguer és de 3.050, quan en el període anterior era de 2.830. Per tant, s'ha produït un increment del 8%. Cal tenir present que l'oferta del producte ha anat a la baixa. Andorra Vella és la parròquia amb un preu més elevat, frega els 3.320 euros mensuals i la segueixen molt de prop La Massana amb 3.300 i Escaldes amb 3.215. Per contra, les que el tenen més baix són Ordino amb 1.725 i Encamp amb 1.760. Quan el mercat de compra-venda, el portal immobiliari situa el preu mitjà amb 8.143 euros al metre quadrat, són gairebé 150 euros més que la primavera. Això fa que el preu mitjà sigui de 976.000 euros, que són uns 10.000 més que aleshores. A Escaldes i a Ordino superen de mitjana el 1.200.000 euros, a la capital supera el 1.000.000 per poc, mentre que en Camp està per sobre dels 500.000 euros, per tant gairebé a la meitat. I el Sindicat de l'Habitatge donarà suport a la concentració que el moviment Pirineu Viu farà demà per exigir un habitatge digne. La concentració serà a les 7 de la tarda a la plaça dels Orris i compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical d'Habitatges de Catalunya. En aquesta concentració s'animarà a la vaga general per l'habitatge. Segons ha comunicat el mateix Sindicat d'Habitatges d'Andorra, la crisi habitacional no entén de fronteres i la relació del Principat amb la Seu d'Urgell fa que una part dels treballadors es vegi obligada a viure més enllà de la Farga de Moles. Això considera necessari coordinar-se, compartir experiències i organitzar-se col·lectivament per defensar l'accés a un habitatge digne. Segons indica l'entitat, la crisi de l'habitatge és internacional i la resposta també ho ha de ser. I el govern entrarà a tràmit parlamentari aquest mes la llei que despenalitzi l'avortament. Així ho confirmava el cap de l'executiu, Xavier Espot, qui va explicar que estan a punt de tancar una proposta que satisfarà totes les parts. D'aquesta manera, si arriba al Consell General en les pròximes setmanes, confia que es pugui votar abans que s'acabi la legislatura i, per tant, es donaria compliment a una promesa electoral.
1: Aquesta proposta serà de ben segur una realitat abans que acabi la legislatura. Per tant, doncs, molt properament, doncs, crec que estarem en disposició, doncs, de poder, diguem, culminar, com a mínim des de la perspectiva del govern, i després entrar-ho a tràmit parlamentari, una proposta, doncs, que sigui satisfactòria per totes les parts.
0: Es pot fer aquestes declaracions durant l'acte de concessió a títol pòstum de l'Orde de Carlemany a l'escultor Josep Viladomat. Mentrestant, l'executiu no incrementarà els permisos de la quota general malgrat les queixes de la patronal. La reunió del Consell Econòmic i Social ha permès a la ministra d'Economia i Treball, Conxita Marsol, traslladar als representants dels treballadors i dels empresaris que mantindrà les xifres de l'any anterior sobre la quota general. Cal recordar que dels 900 previstos ja n'han avançat 250 i, per tant, només en queden 650. També reconeix que la patronal ha quedat descontenta, però el recorda que treballen per controlar l'increment de la població i afegeix que les quotes són una eina essencial per fer-ho.
2: Nosaltres mantindrem podríem dir, decret de quota, tant de la de temporada com la de la general. La idea és mantenir-se. No ens han aportat cap element que crec que pugui fer pensar una modificació a la proposta que avui s'ha posat a sobre la taula. Nosaltres el que fem és ser moderats i continuar sense incrementar amb el mateix número que teníem l'any passat en aquesta època.
0: Més enllà de la quota general, la ministra confirma que també repetiran els 5.000 permisos per la temporada d'hivern. Per la seva part, el gerent de la Confederació Empresarial Andorrana, Iau Andreu, considera que és una xifra insuficient i ho justifica perquè l'any anterior es va esgotar i enguany la marxa de l'economia és igualment positiva. A més, apunta que ja se n'han entregat unes quantes per a personal dels sectors essencials i, per tant, a la pràctica encara els en toquen menys.
3: Si no hi ha hagut una davallada de l'activitat i en aquells moments les quotes eren de 900 més el 30% addicional i les hem reduït, és evident que són insuficients. Però, com dic,
4: és una quota general que ja neix llastada perquè ja li hem tret un tros abans, no? I que, a més, no és que ho digui la CEA, és que ha estat insuficient al llarg de l'últim any i mig, no? La quota sempre s'ha esgotat molt abans de la vigència que tenia, no? Per tant, és evident.
0: El primer secretari de la Unió Sindical d'Andorra, Joan Torra, defensava la seva oposició a la mesura, en aquest cas perquè la població, diu, està creixent a un ritme massa ràpid i cal garantir les millors condicions per als treballadors. Aquesta ha estat la primera reunió del Consell Econòmic i Social des que va morir Gabriel Obach i totes les parts han tingut unes paraules de record per qui fou el líder sindical històric del país. Mentrestant, el poc ús de la concentració de la contractació en origen no preocupa cap de les parts. És una nova modalitat que s'ofereix aquesta temporada i que hauria de donar resposta a algunes problemàtiques habituals, ja que, per una banda, garanteix contractes laborals i condicions determinades als empleats i els empresaris tenen la tranquil·litat de disposar del personal que ells mateixos van a buscar en el seu país d'origen. Tot i així, tal com avançava fa uns dies el cap de govern i avui, i ahir, més ben dit, repetia la ministra de Treball, Conxita Marsol, de moment s'han registrat encara molt pocs contractes. Això sí, recorda que és una prova pilot i espera que a mesura que s'aproximi l'inici de la temporada d'hivern se n'acabin formalitzant més.
2: És veritat que ara per ara hi ha hagut potser molt pocs casos que s'hi hagin acollit, però bé, és una opció que està en prova pilot i que comença i que creiem que ha de funcionar. Però bueno, hem d'esperar una mica. Jo crec que quan es pot animar més és quan s'obri la quota de temporada, que és quan ve la gent per, precisament per això, no? Per la temporada.
0: Iago Andreu, el director de la Confederació Empresarial Andorrana, incidia en els esforços que havien fet amb la Cambra de Comerç perquè fos una realitat aquesta nova modalitat i atribueix el poc èxit que té al fet que sigui una novetat precisament d'aquesta temporada i, per tant, diu, pot generar encara un cert temor entre els empresaris pels costos suplementaris que comporta, entre els quals hi ha el desplaçament o l'habitatge per al treballador. I una última referència a la ministra Marsol perquè defensava la constitucionalitat de la llei d'habitatge i lamentava les crítiques d'Escaldes. Ella mateixa responia a les declaracions que havien fet els cònsuls de la parròquia escaldenca i el recordava que el Tribunal Constitucional ja va emetre una sentència l'any 2021 en la qual admetia que la situació crítica i difícil que representa l'habitatge ha de permetre al govern passar per sobre dels ingressos dels comuns. Precisament, les finances van ser un dels arguments que esgrimien Rosa Gil i Quim Dolça i, per tant, Marsol el retreu que la corporació estigui sanejada i que té prous ingressos per afrontar tot allò que preveu el projecte de llei que ja està a tràmit parlamentari.
2: Et sap greu que un comú com el d'Escaldes, que aquest any ha fet uns ingressos i ha tingut superàvit, doncs digui que ara per aquest projecte, un projecte que és per 2 anys, que és en benefici dels ciutadans i de l'habitatge del país, el comú d'Escaldes doncs no el vegi bé. Doncs bé, serà el Consell que es pronunciarà, però nosaltres entenem que aquesta llei s'havia de tirar endavant.
0: La titular d'Habitatge afirma que el més important és treballar a favor de l'habitatge i per això lamenta que des d'Escaldes adoptin posicions contràries a aquesta tessitura. Finalment, repeteix que els van presentar el text a finals de juliol i que fins a mitjans de setembre no els havien fet cap retorn. Per tant, si ara tenen alguna cosa a dir, els remeten al període d'esmenes. I la Universitat d'Andorra ha iniciat un nou curs amb rècord d'alumnes i la voluntat de créixer amb noves titulacions. El cap de govern Xavier Espot i el rector Juli Minovas presidien l'acte d'inauguració del curs 26-27 que ha començat amb 690 estudiants matriculats. És la xifra més alta mai assolida i confirma la bona tasca que s'ha fet. A més, un cop comencin els estudis, a partir de l'any vinent, fregaran ja els 700. Segons explicava Minovas, si l'any passat van oferir 15 programes de formació reglada i 124 de formació continuada, enguany impulsen el doctorat, especialment l'industrial, i s'estrenaran 9 plans d'estudis per als bàchelors d'informàtica i d'infermeria. També hi haurà la primera convocatòria per als projectes de l'Institut Universitari de Recerca en Salut i s'estrenaran 9 bàchelors virtuals en ciència política i en relacions internacionals. Ell mateix explicava els plans de futurs de la universitat en declaracions recollides per Ràdio Televisió d'Andorra.
5: Al febrer, normalment la previsió és que tinguem ciència política i relacions internacionals i al setembre de l'any que ve, coincidint amb els nous edificis que tindrem doncs, disponibles a la fàbrica Reig, començarem psicologia, doncs, també dins de les ciències de l'educació i història.
0: El cap de govern reformava el compromís amb la universitat forta, innovadora i oberta al món i situava el coneixement i el talent en el centre del desenvolupament del país. També destacava l'ampliació d'aquestes instal·lacions a l'antiga fàbrica Reig i defensava el paper de la universitat en la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
6: Com estem? Bona tarda.
0: Jordi, doncs avui hem tingut un dia de tot, eh? La veritat és que les pluges que ens comentaves ahir doncs, van arribar, han estat durant gairebé tota la nit, però des de les hores ja aquesta matinada avui ja no hem tingut més pluja. Ara, hem anat alternant un dia amb un sol espaterrant, amb uns núvols que no sé què indiquen.
6: Què indiquen? Bé, et faré una altra pregunta, jo. Quan fa que no veus la neu?
0: La neu?
6: Doncs, ja t'he alterat.
0: Doncs, sí, no, ara m'has deixat totalment sorprès. Doncs què et diré? Des de l'abril, des del març.
6: M'agrada sorprendre't, que no se t'oblidi mai això. Doncs és molt probable que, de fet, no és molt probable, sinó que demà ja podrem veure les cotes més altes, parlem d'uns 2.500 metres, per primer cop aquesta temporada.
0: De veritat?
6: Adeu. Sí.
0: Increïble.
6: Sí. I fixa't si és increïble que, clar, quasi tots els anys teníem una nevada sí. A l'agost, setembre, a l'octubre hi ha més d'una, però, clar, el que tu has dit, des de l'abril, que la neu no es presenta al Pirineu, a les cotes més altes, i això és un símptoma més, no? Una evidència més, millor dit, de com han canviat les coses. Però bé, anem al més immediat, que el que tu has dit era un bon resum, un poti-poti avui de temps que es mantindrà, si bé la tendència serà que durant la tarda el poti-poti acabi dominat per la pluja. Les xàfecs, tempestes al llarg de la tarda que podran descarregar amb més intensitat, de fet, des de ja mateix i fins al final de la jornada. Amb temperatures que avui ja no estan pujant tant com els darrers dies, com a molt ens podrem apropar als 20 graus, però la sensació serà d'ambient fresc durant tota la tarda, insistint que, a més, amb estones de pluja fins i tot intensa.
0: Perfecte, doncs aquesta pluja demà és la que a les cotes més altes es transformarà en neu i a la resta demà què?
6: Doncs sí, serà al llarg de la matinada, quan ja ha baixat la cota de neu, una mica com avui, durant la nit i la matinada continuaran caient alguns xàfecs, fins demà al migdia, i després, a partir de demà al migdia, entrada de vent del nord, i això canviarà tot, perquè marxaran els núvols i ens obrirà les portes a un cap de setmana en què farà molt de sol en general, ja veurem diumenge, no està clar, ho haurem d'especificar demà, però sobretot amb temperatures pròpies per les dates. Farà fred a les nits i als matins, a les tardes, tot i que faci sol, fresca.
0: Perfecte. Doncs amb ganes que arribi aquest moment i amb moltes, sobretot, de veure la neu. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. M'has alegrat la tarda. Doncs m'ho refermes al balcó.
6: Sabia que t'agradaria, també als oients. De veure que fins després.
7: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
8: Aquí, Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui és dimecres, avui tenim la tertúlia d'actualitat i ja tenim preparats les persones que ens acompanyaran avui. El Ferran Goya, que ja ho va fer durant tota la temporada, i també tindrem la Eva Choi, que s'incorpora a aquesta temporada. Amb ells, com dèiem, analitzarem les principals qüestions d'actualitat i us acompanyarem fins a la 1:40. Nosaltres arrenquem.
9: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.
8: Aquí, Andorra.

0: Eva Choi, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I Ferran Goya, molt bona tarda, tu també.
2: Hola, bona tarda.
0: Ferran, no sé si has pogut escoltar el Jordi Carbó. Porta bones notícies per tu. Tu no ho saps, Eva, però el Ferran és habitual que durant la temporada, abans de venir aquí, se'n vagi a esquiar.
1: Molt bé. Exacte.
0: I diu Jordi Carbó que a partir de demà, atenció, primeres nevades a cotes altes. No sé si ja estàs emocionat.
2: Bueno, no sé si... Tinc els esquís preparats, encerats i a punt. El que passa és que no tinc pneumàtics de neu encara.
0: Bueno, fins a l'1 de novembre no és obligatori.
2: Bueno, però...
0: I a més és a les cotes altes, encara no t'ho vist.
2: Home, però no, què vols, que surti de casa ja amb els esquís posats?
0: No, clar. I què, això de tenir arcalís una altra vegada ja amb una mica de neu, què tal?
1: Home, fantàstic.
0: Fa il·lusió ja o no?
1: I tant, fantàstic, ja estem esperant la neu amb candeletes.
0: Doncs mira, sabeu que necessita la neu també? Treballadors. I, si us sembla, comencem aquesta... Merda, faig uns tirabuixons, és increïble com ho faig venir bé tot plegat. Tot just ahir s'aprovava el Consell de... es validava en el Consell Econòmic i Social i s'haurà d'aprovar, doncs, en el Consell de Ministres una nova fornada de la quota general. Són 900 empleats, dels quals 600, dels quals 250 ja s'han entregat per professions essencials, i això, Ferran, va generar una mica d'intranquil·litat, una mica de disgust entre la patronal, fins i tot els sindicats, en relació al govern. Una mica, la defensa de la ministra Marsol és: hem de controlar el creixement de població i, per tant, no podem ampliar les quotes. La patronal li diu, bueno, doncs, escolti'm, la marxa de l'economia em diu que necessito més treballadors. Què fem, Ferran?
2: Pues jo penso que el govern té un problema des de fa la sortida d'estiu d'aquell any de l'Espot, que va tornar parlant de el gran problema de la sobrepoblació, de la capacitat de càrrega, un terme que es va inventar ell de capacitat de càrrega del país, i resulta que aquestes imprudències es paguen, perquè per un costat està dient que el país no hi cap més gent, i per un altre costat donen quotes. A mi m'és igual que donin 5.000 o 900, i que restin de les 900 restin 250 que ja han donat. Tot això trenca amb el que ens va vendre de control i d'una visió maltusiana de l'economia del país. A aquest país el que li falta són serveis, i no pot anar la economia privada a tot drap, i mentrestant des de no sé quants anys no es feia cap inversió a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell, i ara volem fer una petita ampliació. No pot ser que tenir un hospital per 60.000 persones i voler que pugui servir per 100, 110.000. Les depuradores, ja ha hagut governs que preveien la depuradora. Les depuradores, el centre de tractament de residus no estava limitat ni a 90 ni a 100.000, estaven per més gent. Les escoles de l'època de la Roser Bastida s'estaven barallant sempre números més grans. De totes formes, el problema de les escoles ja hem vist que no existeix, perquè no hi ha nens, és a dir, que aquí s'acaba tot, però els comuns tenien que fer aquesta planificació amb la història de la capacitat de càrrega, a veure quanta càrrega eren els nens aquests que no existeixen, quina càrrega era, no?
0: Però quan va començar el curs, de moment encara n'hi ha 11.000. Encara alguna...
2: Lo mateix que l'any 2010,
0: exacte.
2: Lo sí. Mateix que el 2010, no, o potser algun menys que el 2010.
0: Eva, com ho veus tu?
1: Sí, comparteixo el que comenta el Ferran. De fet, jo crec que estem pagant una mica les conseqüències de no haver fet una bona planificació amb aquest creixement que ha viscut darrerament el país. Hem crescut, tenim molts més negocis, més comerços, més serveis, i aquests serveis necessiten personal, i jo entenc també la patronal que necessiti, doncs, personal per les seves empreses, si no, són ells que han de fer comptes i fer equilibris també, doncs, amb les seves finances, i per tant és normal que necessitin treballadors per fer rutlla els seus negocis. Per tant, entenc aquesta situació. També entenc la posició del govern, ara es troben amb aquesta necessitat de limitar, perquè aquí doncs, hi ha el problema de l'habitatge, però tot això jo penso que podríem haver-ho, no sé si solventat o evitat, però amb una previsió, amb aquests estudis de capacitat de càrrega que comentava el Ferran. I aquests estudis van venir, des del meu criteri, massa tard. O sigui, això s'hauria d'haver fet doncs, aquest estudi previ a aquesta obertura econòmica i aquest creixement que penso que està massa accelerat, no? I ara ens trobem amb aquesta situació on bueno, ens trobem moltes problemàtiques amb els treballadors i amb l'habitatge, per exemple.
2: Hi ha dues coses que per mi és, i per això l'oposició que tenen els sindicats l'entenc. És a dir, tenir unes quotes grans serveix per una cosa, per pressionar els salaris cap a baix. Això està claríssim. Dius, home, diu, és que els que hi ha dins d'Andorra no podrien fer totes aquestes feines, ni encara que els hi paguessin a preu d'or, d'acord. Però el marginalisme dins de l'economia, el que hi hagi, si en lloc d'haver 5.000 hi hagués 4.600 o 4.700, no passaria res.
0: Bueno, no sé si no, com ho veu això, però...
2: No hi hauria cap problema. Primer perquè Segnoa i les estacions d'esquí, que era la segona cosa que volia parlar. L'empresariat té molta culpa de moltes coses. Per exemple, el de la construcció, hem vist els últims anys que porten moltes més peces prefabricades. És a dir, ha tecnificat la construcció. Si es tecnifica la construcció, no necessitem tanta mà d'obra. Per què? Pues perquè moltes d'aquestes feines, aquestes parets que venen i que les descarregues i les montes, les han fabricat en un altre lloc, que allà sí que hi ha defecte de mà d'obra o no tenen els problemes que tenim nosaltres. A les estacions d'esquí, a Saedde i en Sisa estan plantejant, i a EMAP també, treure tres aparells i deixar un. És a dir que, per què? Per no tenir tant personal. És a dir, tenir uns aparells que necessiten menys personal per fer-los funcionar. I això ho estan fent totes les estacions d'esquí, a part de la feina que fan de... Lo de la contractació amb origen és un invent, però la contractació amb origen la van començar a fer les estacions d'esquí a l'any 91, quan era cònsol el Jojo i d'altres gent que ja van començar a anar a Bariloche i a contractar gent en aquell moment.
0: Fixa't, de seguida dono la paraula, però fixa't que al final estem parlant de la quota general, que és la que origina problemes, la quota general. Ho dic perquè la temporada, no, els 5.000 que hi ha, sí. no es toquen, són els que són, els mateixos, i aquí la patronal no s'hi ha posat. Vull dir, al final sí. Dono per sentat que les pistes d'esquí doncs, tenen la gent que necessiten, i per tant aquí no hi ha polèmica. L'altra, o sigui, on està és amb la quota general.
1: Exacte, justament el que volia puntualitzar. Penso que el comentaves, Ferran, que no hi ha que potser algun no cal tants treballadors en alguns sectors. Jo potser discrepo, i de fet la prova és aquesta quota general. De fet, portes el cotxe a un taller perquè et reparin, facin la revisió i no et donen hora fins molt temps perquè falten mecànics. Falta doncs, aquesta quota general. Els serveis de restauració, els comerços, falten treballadors, i perquè som doncs, més gent i els empresaris també necessiten doncs, els treballadors per fer rutllar els seus negocis.
2: Sí, però jo penso que també amb això hi ha hagut una manca de previsió, perquè esclar, tu arribes a un taller, et diuen l'últim any hem venut 500 cotxes nous, i veus que el taller és el mateix. És a dir, no és un problema que no tinguin personal, és que no tenen ni fossos ni elevadors, tenen el mateix. Ja han venut 500 cotxes l'últim any.
1: Sí, sí, tornem al mateix, a la manca de previsió.
2: Sí, que hi ha alguns que et diuen mira, si com t'has quedat un cotxe elèctric, fantàstic, perquè no et veurem el pèl fins a l'any que ve. És una revisió a l'any. i llavors ja no et veurem el pèl mentre que facis els quilòmetres que facis. És a dir, que això potser també ajudarà a l'exemple que posaves tu, Eva, sí, dels tallers, però hi ha unes coses que són descarades. És que hi ha tallers... Jo tinc 78 anys i el primer cotxe que em vaig comprar va ser l'any 68. És a dir, que... I ara penso que han tallat, tanquen aquell taller, però tenien el mateix taller que l'any 68. Mm-hmm. És a dir, que no és una qüestió solament... Dius, és que necessitem 20 treballadors, 20 mecànics més, i on els posaràs? On els posaràs?
0: Mira, aquí és on vull parar, perquè un dels efectes de l'increment de la població són els efectes sobre l'habitatge, i tot just la ministra Conxita Marsol ha presentat un projecte de llei per, segons diu, per facilitar la construcció d'habitatge de lloguer. Eva, com a cònsul, com a excònsul, en aquest cas d'Ordino, vull dir, al final el que ve a dir la llei, entre altres coses, és: comuns, renuncieu a bona part de les tasques, govern també, però vull dir, comuns, renuncieu a bona part dels impostos sobre la construcció, rendiments arrendataris, cessió urbanística, a canvi d'això. L'altre dia, no sé si has pogut veure doncs algunes de les declaracions que han anat fent els cònsuls d'algunes parròquies. Com creus que pot afectar això a les arques comunals? La ministra diu que no n'hi ha per tant.
1: Bé, jo penso que no n'hi ha per tant, també coincideixo aquí amb la ministra Marsol, perquè malauradament no crec que aquest projecte provoqui una allau de noves construccions d'edificis per lloguer assequible. Tant de bo fos així, perquè potser solventaríem el problema. Aquesta proposta de llei, doncs, penso que és una mesura més per mirar de solventar la problemàtica de l'habitatge, i jo aquí això ho celebro, perquè penso que s'ha d'anar buscant solucions, i és una problemàtica que no només afecta Andorra, sinó molts països. Per tant, és molt complexa, és molt difícil solucionar-ho, i qualsevol iniciativa penso que és bona. El posicionament del Comú d'Escaldes, en aquest cas, de que serà, fins i tot llegia titulars una mica alarmants, no?, que portaria les finances comunals a un desastre. No sé quin terme utilitzava la senyora Rosa Gili, eh?
0: Sí.
1: Penso que és exagerat, no crec que sigui aquest extrem, no? I penso que, evidentment, doncs, hi haurà una rebaixa dels ingressos, però al final també hem de buscar solucions entre totes les institucions per solventar aquest problema de país.
0: Deia Ferran el cònsul menor, en aquest cas el Quim Dolça. I què passa amb els propietaris que ja tenen el lloguer per sota del que fixa aquesta llei de la ministra? Aquests no tenen dret a cap bonificació ni a res.
2: Bueno, aquesta és una... Hi ha comuns que encara no tenen, no han implementat el rendiment sobre els arrendaments. I penso que el de Canillo, si no ho han fet l'última setmana, no hi havia impost sobre la taxa sobre arrendament. Jo penso que aquestes qüestions s'arreglen parlant. I jo penso que ha faltat diàleg. Dius, jo no estic aquí per fer valoracions si és fàcil o no dialogar amb la Rosa Gili o amb la Conxita Marsol, no? És a dir, que suposo que cada una, quan han arribat a una posició, els costa molt baixar del burro. Però, evidentment, l'anunci que tenen que fer és que la llei aquesta de l'habitatge comportarà una modificació de la llei de finances comunals, perquè llavors els comuns no tindran aquesta llibertat. Si això és constitucional o no, evidentment el Consell General té tota la capacitat de modificar les lleis segons si és una llei qualificada perquè afecte a les finances comunals, doncs tindrà que tenir els vots tal com diu la llei, és a dir, també

0: Permeten de caber-hi les majories de les llistes dels consellers territorials, no? Però es té que fer aquesta modificació. Sense aquesta modificació no hi ha la llei d'habitatge, no pot superar-se.
1: Doneu-me un segon, he de fer una pausa per la publicitat i continuem de seguida comentant aquesta situació.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes-Engordany, i consulta'n les condicions. Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.

0: Una i 31 minuts, continuem amb aquesta tertúlia d'actualitat avui amb l'Eva Choi i amb el Ferran Goye. Estàvem parlant sobre aquesta llei que impulsa el govern per fomentar la construcció de pisos a preu assequible. Eva, a introduir el Ferran la qüestió de la constitucionalitat, m'has parlat que des del punt de vista financer, en el cas de la constitucionalitat, no sé si ho veus una mica com el Ferran, que és, ja li tocarà, ja ho decidirà qui sigui, però parlo personalment, a mi em sembla estrany que el govern faci una llei tocant les finances comunals.
1: Sí, totalment d'acord amb el que comentava el Ferran a nivell de la manca de comunicació, perquè al final la llei toca competències comunals i, per tant, si toca les competències comunals, calia un diàleg entre les dues institucions i, bé, no sé com ha anat perquè al final tampoc no ho he seguit en primera línia, però pel que sembla, doncs, hi ha declaracions que ha fet la Marçal, la ministra, doncs s'ha deixat el text als comuns perquè s'ho mirin durant un termini, penso que parlava d'un mes.
0: A l'agost.
1: Exacte, jo penso que això, les coses no es fan així. Al final, un tema tan important com aquest, una llei tan important com aquesta, doncs calia seure's, calia doncs, debatre-ho i aclarir doncs, qüestions de competències de lleis. I està clar que aquí afecta la llei de les finances comunals claríssimament. I aquesta llei és competència del comú i té molt a dir. I per tant, doncs...
2: Bueno, les lleis tenen que haver-hi una memòria econòmica.
0: Sí.
2: I bueno, hi ha alguna llei... Hi ha alguna llei que han presentat per complir el tràmit de memòries econòmiques que realment ni l'aritmètica dels meus nets... vaja, ni s'ho creurien els meus nets, el més petit. Llavors, han estudiat quin impacte tindrà. Primera cosa, el que ens interessa social com andorrans és si tindrà eficàcia. És a dir, lo de l'elasticitat. Si realment la gent que està disposada a invertir ho farà per aquesta qüestió. Llavors, aquest estudi és un estudi, per lo menos, prospectiu, amb uns percentatges però que el tens que fer. És a dir, jo pensem que si els comuns renuncien a això, s'incrementarà la superfície construïda per habitatges de lloguer amb tant 300 habitacions més o 400. Llavors, ja ens creurem o no les hipòtesis sobre el que han fet, però té que ser. I luego la contrapartida de dir lo que resta als comuns d'ingressos que afectarà a d'altres serveis públics que necessiten

0: està això. Dius, no, com ara tenen tots superàvits, pues no passa res. És a dir, que disminuirà el superàvit. Però dir, no, és que no podran fer certes prestacions. Llavors, és desvestir un sant per vestir un altre. Llavors, això jo penso que té que estar molt clar a la memòria econòmica.
1: I tant. Deixeu-me, em queden molt pocs minuts, deixeu-me tractar una última qüestió, almenys fer-vos una pinzellada. No, ni moments, Ferran. Justament, aquesta setmana, precisament parlant d'Escaldes, doncs ha signat la carta, és l'últim comú que s'hi ha sumat perquè Andorra sigui, perquè es pugui tirar endavant la candidatura d'Andorra Reserva de la Biosfera de l'UNESCO. No sé si us sembla un projecte interessant de país, Eva. Ja sé que a Ordino aquí aneu molt avançats.
2: Sí, la veritat és que jo celebro aquesta decisió del Comú d'Escaldes de finalment acceptar i que presentem finalment la candidatura com a país. De fet, Ordino ja va començar, ja Reserva de la Biosfera, i en aquell moment, quan estaven al Comú, doncs ja demanàvem de presentar aquesta candidatura com a país. I bueno, finalment ho hem aconseguit. De fet, hi havia les reticències del Comú d'Escaldes amb el tema del Madrid, volia veure l'encaix, no? la cònsol amb el Madrid, i bé, finalment doncs sembla que s'ha resolt i ho celebro.
0: No puc més que estem a celebrar-ho, no? I, bueno, si el Comú d'Escaldes ha sigut l'últim a sumar-se, doncs...
1: Al final és un projecte important pel país. Creus que pot ser un projecte important el fet de ser l'únic, eh? No hi ha cap altre país que territorialment sencer formi part de... tingui aquest label.
0: Sí, bueno, jo penso que sí. Tenim un avantatge que som molt petits, és a dir, que és més fàcil que Canadà sigui...
1: O Rússia.
0: O Rússia, sí, inclús sense Sibèria, és a dir,
1: sí.
0: Però jo penso que és una cosa que pot ser interessant, sí. Mm. Però pot ser interessant no pensant en que tindrem més turistes, que sobretot que serveixi perquè no, que vinguin millors turistes, més preocupats per la cultura, més això, però que no vinguin més.
1: I tant. Doncs, Eva, si em permets, una última pregunta, perquè tot just avui el Víctor González, el company del diari d'Andorra, publicava una notícia sobre que sembla que hi ha una sentència sobre del Tribunal Superior sobre la litigi que els comuns mantenien amb el govern per les transferències del 2017. Ho dic perquè d'aquí, en el mandat 19-23, oi, que va ser cònsul menor d'Ordino, una mica doncs, es va iniciar tot aquest procediment. No sé una mica doncs, si ho has pogut seguir i si us sorprenia, o almenys com ho podeu valorar, si és que teniu més enllà d'alguna cosa a dir al respecte.
2: Sí, bé, ho vam presentar en el moment en què estava al Comú. Bé, doncs el resultat a mi personalment no m'ha sorprès.
1: No t'ha sorprès, dius?
2: No, jo penso que ja era una mica previsible. De fet, el debat era doncs, si un càlcul que s'havia de fer amb les transferències, si s'havia de calcular en funció dels ingressos liquidats o pressupostats, no? Bueno, es va intentar, jo penso, en aquell moment. Hi havia doncs, debat de si realment hi havia una interpretació amb el redactat. Bueno, al final jo crec que qui havia de posicionar-se ja ho ha fet, i bé, doncs penso que s'ha d'acatar la resposta i no hi ha res més a fer.
1: Doncs, Ferran Goya, Eva Choi, moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos en aquesta tertúlia aquest dimecres. Moltíssimes gràcies i us esperem en els pròxims dies.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Aquí a Andorra. Que el videojoc segueixi el teu ritme, FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina, FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora, FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: Amb la tertúlia que hem mantingut avui amb el Ferran Goya i també amb la Eva Choi, doncs ens acomiadem al programa. Donem pas ara al Ricard Rovirosa i a l'Aquí Esports. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, com sempre. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
7: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. La selecció sub-21 d'Andorra va tancar ahir el preeuropeu amb una derrota cruel davant Eslovàquia. Els tricolors van perdre per 1-2 amb un gol al temps afegit, però van acabar la fase amb 8 punts, una xifra històrica per a la sub-21. Andorra volia conservar la quarta plaça, però no va poder ser. Eslovàquia tenia l'obligació de guanyar per mantenir opcions de repesca i es va avançar al minut 18 amb un penal de Mario Sauer. Els d'Eloi Casals no van abaixar els braços i van trobar l'empat a la segona part, centrada de Yedid Santaella i rematada de cap de Gerard Solà, que va fer el seu quart gol en aquesta fase. Però quan semblava que el punt ja estava assegurat, Sauer va tornar a marcar el temps afegit per fer l'1-2 definitiu. Tot i la derrota, Eloi Casals es va mostrar orgullós del seu equip i del camí fet durant aquesta fase.
8: Sí, òbviament, contents pel segon gol i pel resultat final no estem, però sí que el sentiment és d'orgull d'aquest equip, de com competeixen, de tot el que fan al camp, perquè crec que és jugable, no? Tot, fins i tot quan sembla que no tenen cames, que el físic ja no ens dona, són capaços d'aixecar-nos i són capaços d'intentar-ho, i el que et deia, al final el regús aquest amar del gol al final, al descompte, però molt orgullós de l'equip.
7: La selecció sub-21 tanca el preeuropeu, cinquena de grup, un punt per darrere de Moldàvia i per davant del Kazakhstan, amb una xifra mai assolida de 8 punts després de sumar 2 victòries i 2 empats al Nacional. Queden per al record la golejada contra Irlanda per 4-0 i l'empat a 1 davant Anglaterra després de fregar la victòria com els moments més brillants d'aquesta selecció. I ahir també es va tancar una etapa. Gerard Solà va disputar el seu últim partit amb la sub-21. El capità deixa la selecció amb 4 gols en aquest preeuropeu i amb aquest missatge per als seus companys.
9: Sobretot, sapigué disfrutar patint, perquè quan es porta l'escut de la selecció es pateix i molt, però amb emoció i garra i les ganes sempre es pot treure endavant, i sobretot aquest puntet de calma en pilota que jo crec que hem millorat parlant tècnicament i futbolísticament, i amb molta ambició, amb moltes ganes cada vegada que vesteixin, amb emoció, que surtin al camp creient-s'ho de veritat, que qualsevol equip li podem ficar mà, creient-s'ho, sobretot amb confiança en si mateixos. I content, és que estic molt emocionat perquè tanco una etapa aquí, però segur que em vindran millors i per totes.
7: D'aquesta manera es tanca una etapa per a Gerard Solà i també una fase de classificació que deixa la millor puntuació de la sub-21 en un preeuropeu amb 8 punts. El bitllet per a l'europeu no ha arribat, però sí una actuació de la selecció per recordar.

0: I obrim la secció d'esquí perquè Joan Verdú afronta aquest cap de setmana l'inici d'una nova temporada de la Copa del Món d'Esquí Alpí. Serà a Solden, a Àustria, en una primera cita a la qual l'andorrà arriba amb molt bones sensacions després de 6 setmanes de preparació a Nova Zelanda. Verdú assegura que arriba més còmode, tranquil i confiat després d'una pretemporada d'alta qualitat en què ha pogut entrenar amb diferents tipus de pistes i condicions. I, sobretot, arriba al 100% físicament, sense molèsties ni al genoll ni a l'esquena.
1: Sí, físicament molt bé. No he tingut... És la primera pretemporada que no tinc ni mal d'esquena ni mal de genoll. O sigui, és una gran notícia. No he hagut de parar ni un dia perquè em feia mal l'esquena. No he hagut de fer menys baixades del previst, que això els anys anteriors sí que ens estava marcant molt les pretemporades. Els físics ens estan sortint també millor que mai. Vull dir, hem treballat molt i a consciència per arribar al millor preparats possible en tots els àmbits.
0: L'objectiu a Solden, diu, serà fer una bona primera mànega que li permeti arribar amb opcions a la segona. Verdú sap que serà important sortir amb confiança des del primer moment i aconseguir un bon temps en aquesta primera baixada per situar-se en una posició competitiva. La intenció, tal com explica, és evitar errors, agafar bones sensacions des de l'inici i poder atacar la segona mànega amb opcions de lluitar per les primeres posicions.
1: No intentar fer més, no?, del que toca, perquè la pista estarà un pèl marcada, llavors s'ha de ser més que agressiu, s'ha de ser intel·ligent en aquesta primera mànega i la segona sí que s'obriran més oportunitats. Llavors vull esquiar sobretot sòlid al nivell que estic fent actualment en entrenament i pot sortir una molt bona cursa.
0: La representació de la Federació Andorrana d'Esquí es completarà en la categoria femenina amb el debut d'Iria Medina en una obertura de la Copa del Món, on arriba motivada després de completar amb èxit la seva preparació a Sud-amèrica. D'aquesta manera, Verdú i Medina seran els encarregats d'obrir el curs per a l'esquí andorrà en el panorama internacional. I per saber com arriba l'equip a aquesta primera cita de la Copa del Món, quines sensacions també tenen dins la federació i què es pot esperar d'aquest inici de temporada tant per Joan Verdú com per Iria Medina, parlem amb Roger Vidosa, director tècnic de la secció del PI de la FAE.
2: Aquí Esports.
0: Roger Vidosa, director tècnic de la secció del PI de la FAE. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què tal, Roger? Com afronteu aquesta primera Copa del Món a Solden? Amb quines sensacions arriba l'equip a aquest inici de temporada?
3: Doncs bé, molt, molt il·lusionats, amb moltes ganes, satisfets amb la pretemporada, tant amb en Joan com amb la Iria. Uh-huh. I bé, doncs, com dic, impacients ja i amb ganes de fotre-li gas, com diuen, no?
0: Ahir el Joan Verdú, de fet, a la roda de premsa, va dir que havia fet la pretemporada per primera vegada sense molèsties ni a l'esquena ni al genoll, a diferència d'altres anys. Fins a quin punt aquest fet pot marcar la diferència, arribar al primer gegant en aquestes condicions, Roger?
3: Doncs mira, primer de tot, quan un es sent bé de salut, ja sigui genoll i esquena, doncs fa que esquís amb més confiança, sense por, no?, de realment donar el màxim en cada un dels teus apoyos de les teves curves. Per tant, esquís de forma molt més lliure i amb molta més confiança, no? Jo crec que això és molt positiu, que realment hagi viscut una pretemporada així saludable, no?
0: També va dir una cosa que em sembla interessant, que se sent més còmode amb els esquís. Heu aconseguit trobar el material que buscàveu per afrontar aquesta primera Copa del Món?
3: De fet, a nivell del material no ha canviat gaire, però el que sí que ha canviat és que a l'haver anat a Nova Zelanda i no a Ushuaia, el tipus de neu que ens hem trobat, que també ha sigut voluntari, no?, d'anar-la a buscar, sí, és... ens hem trobat amb neus, amb molts més dies, amb neus més seques, més d'hivern, més neus fredes, d'acord?, que tenen molt de grip, d'acord?, que és tot aquests tipus de neu que ens hem trobat a principi de temporada l'any passat, on no es va acabar de trobar a gust en Joan, no? Recordem-vos la gira als Estats Units, a Val d'Isère mateix, era un tipus de neu doncs, molt similar a la que ha pogut provar en algunes ocasions allà a Nova Zelanda. Per tant, s'ha pogut una mica acostumar a esquiar en aquest tipus de neu amb aquest material i, per tant, creiem que arribarà molt més preparat el dia que arribi aquest tipus de neu, no?, a la Copa del Món. Sobretot ha sigut així. L'any anterior a Ushuaia tota la fase de preparació va ser amb neus, per explicar-ho fàcil, de primavera, no?
0: Sí.
3: Que són neus que són un gra rodó, com li diem, que agafen molt menys, agafa molt menys l'esquí. Uh-huh. I realment tot va ser molt igual. Llavors sí que amb aquell tipus de neu doncs esquiava ràpid, però amb l'altre tipus de neu la veritat és que no ho va arribar a entrenar per la situació meteorològica que hi havia aquella temporada allà a Argentina, no? Però aquest any la cosa ha canviat. El fet d'anar a Nova Zelanda hem tingut diversos tipus de neu, amb diversos tipus de perfil de pista, el material potser hem canviat alguna coseta, però això ho fan totes les marques, i va tot molt bé, la veritat. Sí que és cert que també a nivell de la bota, ja des de mitjans de l'hivern, des de ben abans dels Jocs sí. Olímpics, ja va fer un canvi a nivell de la bota, i com vau poder veure, doncs ja va començar a tornar a esquiar ràpid, no? Que va guanyar aquella segona manera als Jocs, ja va començar a notar-se molt bé amb el material, no? Des de llavors realment no hi ha hagut grans canvis.
0: Roger, ara que parles de la neu, té similituds la neu que us vau trobar aquesta pretemporada a Nova Zelanda amb la que es trobarà ara la Copa del Món a Àustria?
3: No ben bé. El cas d'Àustria, el Solden, és un cas aïllat, ja que és l'única carrera que es corre amb glacera i es corre amb neu conservada, amb el sistema de Snow Farm que fan ara, que produeixen neu durant l'hivern, la tapen amb una manta i a uns quants dies vista de la competició la treuen la manta i es tiren la neu per la pista i la preparen. Llavors, és una neu que és una neu vella, és una neu també més aviat semblant a la de primavera, que si recordem l'any passat quan va competir en Joan, allà va fer el seu millor resultat de la Copa del Món, que va fer un 12è,
0: sí.
3: I justament era amb un tipus de neu que sí que havia pogut entrenar en tota la fase de preparació. Llavors ens trobarem, jo penso, una mica una cosa similar. Després és loteria, perquè pot entrar molt de fred i fer vent i et resseque la neu i llavors et trobes en una situació ja molt diferent, no? Això serà una mica veure en el moment de la carrera aviam quina situació de pista tenim i allà doncs aquí és feina de l'esquimant de trobar el bon, no? El bon setup que diuen per estar a tope de la carrera.
0: Roger, què diries que ha canviat del Joan Verdú entre el de l'any passat que arriba ara a Solden?
3: Bé, jo crec que això ho va mencionar bé. Ell té aquest sentiment de que estava esquiant molt ràpid de mitjans de temporada cap al final sí. I no va tenir prou ocasions per expressar-se, no? I té com aquest cuquet, no?, de dir, ostres, ja tinc ganes de realment demostrar, no?, que ja fa dies que torno a estar a un bon nivell i que necessito carreres per demostrar-ho, no? Ell ho va deixar anar, no?, una mica a la roda de premsa que, bueno, quan estava allà esquiant bé, no, van quedar moltes ocasions, va tenir alguna sortida de pista, també, i això no va ajudar, no? S'ha quedat amb aquestes ganes, no?
0: Hi ha algun aspecte tècnic del seu esquí que hàgiu treballat especialment durant aquesta pretemporada, durant aquest estiu?
3: Doncs sí, l'aspecte, diríem, més aviat tàctic, sobretot quan la pista es marca, perquè, com sabeu, sortia amb un dorsal vora el 20 i alguna cosa, i sovint doncs, les pistes comencen a marcar una mica. Llavors, a nivell tàctic, doncs no pots tenir unes línies tan tensades cap al pendent, sinó que t'has de donar un pèl més de marge, no?, per poder fer la curva, realment fer el treball de la curva una mica abans de la porta, no?, donar-se una mica més de marge, no?, en aquest sentit. I és un tema pues, tàctic, no? Igual no pecar de tenir línies molt agressives, que és amb el que el caracteritzen, no?, el seu esquí, però són línies que les pots fer quan la pista està llisa, però quan està una mica marcada has d'optar per unes línies més conservadores, no?
0: De fet, ahir parlava d'aquest equilibri entre atacar i no assumir riscos innecessaris. Entenc que aquesta és la clau.
3: Correcte, correcte, sí, sí. Les primeres mànigues haurà de trobar aquest compromís entre no assumir riscos innecessaris, però tampoc empanar-se, no? Perquè, bueno, la gent no està allà per guanyar, no?
0: També ha tingut canvi d'entrenador, s'ha incorporat el Natco al seu equip de treball. Què li pot aportar un antic corredor de la Copa del Món com el Natco, Roger?
3: Jo crec que sobretot el que li pot aportar el Natco és tranquil·litat davant de cada situació, ja que és un corredor que les ha viscut de tots colors durant molts anys en el circuit de Copa del Món, ha corregut en totes les disciplines. Per tant, jo crec que això li pot donar seguretat, confiança, tranquil·litat, vagi bé o malament, m'entens? És a dir, és algú amb qui crec que es podrà apoyar en moments difícils i també en moments d'eufòria, perquè no se'n vagi massa, no? No flipar-se, no? Parlar malament quan les coses van molt bé i tampoc venir-se a baix quan les coses van malament, no?
0: En aquesta Copa del Món, des de la federació, amb quina posició final de Verdú estaríeu satisfets?
3: Aviam, el que va dir ell, no? Jo crec que sortint amb el dorsal que surt és intentar tornar a enganxar el top 15. Jo crec que un resultat com el de l'any passat seria bo per començar, però la clau seria, després de Solden, seguir sent així de regular i anar a poc tornar recuperant el bon dorsal per potser a final de temporada ja, i al Mundial estar en posicions capdavanteres. No?
0: I després també hi tenim Iria Medina, que debutarà per primera vegada a la Copa del Món. Què us ha fet decidir des de la federació que era el moment idoni per fer-la debutar, Roger?
3: Doncs mira, la Iria ha fet una preparació molt bona. No només ha entrenat molt bé i ha evolucionat molt bé a nivell tècnic, sinó que ha sigut competitiva. Hem tingut una sèrie de curses allà a Sud-amèrica, copes continentals, on hi havia doncs, rivals que fan el circuit de la Copa del Món i de la Copa Europa, i en algunes ocasions ha estat davant, no? I de fet, l'última prova de gegant la va guanyar l'Iria i es va quedar als puntets de guanyar la general. Doncs, veient això, pensem que pot ser competitiva també a Solden i a més, al ser la seva primera Copa del Món, doncs això li pot treure pressió de cara a la Copa del Món que tindrem a Andorra. Pensem que també haver fet una Copa del Món abans de córrer a casa és important perquè et treu la pressió, perquè la Iria doncs, és una de les candidates. No sabem segur si correrà ella o una altra, perquè tenim un equip bastant potent, un equip femení potent, però en el cas de que si fos el cas, doncs ja hauria sumat alguna carrera en Copa del Món, no?
0: De fet, ja és entre les 100 millors del món. Us ha sorprès en aquest sentit la seva evolució en tan poc temps?
3: Doncs et diria que sí, però també ve perquè va poder guanyar aquesta prova, on va treure molt bona puntuació, i bé, l'esquí és una mica com en molts esports, no? A la que les coses surten bé, l'evolució del rànquing pot ser molt ràpida. Llavors, bueno, d'això es tracta, no? D'intentar guanyar curses i gràcies a aquestes puntuacions doncs, anar pujant en el rànquing.
0: Entens, Roger, que l'objectiu és clarament que aquest debut serveixi també com a preparació de cara a la Copa del Món que Andorra acollirà aquest any vinent, no?
3: Sí, bueno, jo ho diríem diferent. Diríem que aquesta carrera, que és una cursa anticipada del calendari, perquè és molt d'hora, li servirà també per complir millor els seus objectius de la Copa Europa. És a dir, quan tu t'has portat ja un dorsal a la Copa del Món, doncs quan vas a la Copa d'Europa, ostres, et sents més gran, no? Més competitiva, perquè és un circuit inferior i el fet d'haver estat competint en un circuit més exigent, doncs potser li pot facilitar la feina. No sé si m'entens, no? Jo crec que és bo per complir amb els seus objectius de la Copa Europa, també. No només pel fet de treure's pressió de cara a una possible Copa del Món a Andorra.
0: Què seria per vosaltres un bon debut de l'Iria?
3: Un bon debut de l'Iria per mi seria doncs, com li va donar el consell ahir en Joan, no? Sí. D'intentar no, que l'esdeveniment no la superi, que realment faci el seu esquí, perquè al final, un cop estàs allà, veus que finalment no és tant, no? Que és una pista, doncs, que sí, que és exigent, però que al final, si estàs allà, és que ets capaç de fer el teu esquí i esquiar ràpida, i jo crec que la clau és estar concentrada i donar la seva millor versió, i si això ho fa, doncs pot estar molt a prop del top 30, francament. No li demanem d'estar al top 30 a la primera carrera de Copa del Món de la seva vida, però si fa això, jo crec que pot estar molt a prop.
0: Doncs Roger Vidosa, director tècnic de la FAE, gràcies per ser avui amb nosaltres i explicar-nos com arriba l'equip a aquest inici de temporada. Estarem molt pendents, evidentment, de Solden. Molta sort i una abraçada i fins aviat, Roger.
3: Vale, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.

Per ser-hi sense sortir de l'esquí alpí, Xavier Cornella ha tancat 3 dies d'entrenament a l'Intor de Wittenburg, Alemanya, amb molt bones sensacions. L'andorrà ha completat 5 sessions d'esquí conjuntament amb l'equip masculí de la Copa d'Europa de Suïssa. Ha estat el seu primer contacte amb la neu després de l'estada de preparació que va fer a Sud-amèrica. Ara Cornella continuarà treballant a Andorra abans de tornar a la neu. La setmana vinent, del 12 al 16 d'octubre, entrenarà a Valsenales, a Itàlia, i la previsió és mantenir aquesta dinàmica de treball durant les pròximes setmanes abans de desplaçar-se a Escandinàvia al novembre, ja amb la mirada posada en l'inici de temporada. I amb vosaltres ens retrobem demà dijous amb Tertúlia Esportiva a l'Aquí Esports. Que passeu una bona tarda!

0: Son las dos. Son las dos. La una en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la fecha, 11 de noviembre, huelga general a dos días del inicio oficial de la campaña electoral en España. La fecha la van a ratificar los sindicatos esta misma tarde en una movilización alentada por el problema de la vivienda y que el gobierno, aunque pueda parecer contradictorio, ve con buenos ojos. Bolaños, esta mañana con Aymar.
2: Sin duda, yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que la comporto. Claro que en España hay un problema con la vivienda de acceso, para no solo para personas jóvenes, que es donde siempre ponemos el foco, no, para prácticamente la totalidad de la sociedad, ¿no?
1: Una convocatoria que desata el recelo de la derecha y de la patronal y una movilización social a la que el PSOE fía buena parte de su futuro electoral en las urnas. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los sindicatos ultiman el 11 de noviembre como fecha para la huelga general. Lo confirmaban fuentes sindicales a la SER y también el propio Pepe Álvarez, secretario general de UGT en Televisión Española.
4: Nosotros vamos a sumarnos el día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos, con la convocatoria de una huelga general.
3: Lo que estaba claro es que la huelga general sería antes del 13 de noviembre, día que empieza la campaña electoral. A última hora de la tarde está prevista una reunión entre UGT, Comisiones Obreras, el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos del país para cerrar y lanzar la convocatoria oficial.
1: Huelga general, por tanto, el 11 de noviembre. Lo que todavía no tenemos de momento es la fecha en la que la Diputación Permanente del Congreso va a convalidar el primero de los dos decretos sobre vivienda que ayer aprobaba el Consejo de Ministros. El decreto antidesahucios o decreto Mari Carmen, que saldrá adelante con los votos del PNV, que ha confirmado que votará sí. Bolaños, también aquí en la SER, ha retratado el dibujo de estos primeros días de precampaña electoral. El ministro de Justicia dice que el PP alienta bulos como el del voto por correo para no hablar del principal problema de los españoles.
2: No sé muy bien a quién se dirigen, quizá a terraplanistas, pero realmente ahí no existe ningún problema. Pero el PP está hablando de eso. ¿Para qué? Para que no se hable de programa, para que no se hable de lo que sí afecta a las personas. Entonces, ellos hablando del voto por correo y de patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso.
1: Patochadas, dice Bolaños, bulos como el del voto por correo al que se acaba de referir ahora mismo Feijóo desde Ceuta.
5: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Y aferrándose precisamente a ese bulo que alentó el primer día Isabel Díaz Ayuso, pidiendo ahora más garantías sobre el voto por correo a la Junta Electoral, como si no existieran garantías suficientes ya. Desde Ceuta, quinto viaje, como digo, a la ciudad autónoma, líder del Partido Popular ha puesto de nuevo el foco en la crisis vivida este verano allí en la ciudad autónoma y también a la gestión del Ejecutivo. Feijóo defendiendo una ley de extranjería más dura.
5: Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros. Es que la única solución que tiene esta situación es que los 15.000 se vayan de Ceuta y se vayan de España. Esa es la única solución.
1: A media recopilamos reacciones, tomamos el pulso al proceso para elegir candidato en el Frente Amplio, la antigua Sumar, y nos interesamos por el futuro de Puigdemont, que parece que hará las maletas después de las elecciones. 2:04, precisamente desde Cataluña tenemos una última hora, tercera víctima mortal por las lluvias de estos últimos días. Allí ha sido localizado el cuerpo de un hombre sin vida muy cerca de Barcelona. Esta persona había quedado atrapada en el interior de un vehículo que circulaba por un túnel. Radio Barcelona, Martí Oliver.
6: Lo han encontrado unos trabajadores de mantenimiento que estaban realizando tareas para extraer el agua de un paso subterráneo de la población que se encuentra en una de las zonas más afectadas por las lluvias de los últimos días. Los Mossos han recibido el aviso alrededor de las 11 de la mañana y por ahora todavía están intentando identificar al fallecido para poder comunicárselo a su familia. A la espera de los resultados de la autopsia, no hay indicios de que se trate de una muerte criminal y también descartan de entrada que el fallecido esté relacionado con los dos desaparecidos que hay, uno de ellos menor.
1: A las 2:30 también estaremos con Nuria Garrido en la frontera de Gaza. Tenéis sus vídeos en cadenaser.com y se cumplen 3 años de los atentados de Hamas que desataron el genocidio de Israel.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Con más cosas de este miércoles, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas. La Organización Mundial de la Salud reclama a Rusia información transparente después de que los medios de ese país alertaran sobre un segundo caso de peste tras un accidente en el instituto que estudiaba ese virus letal en Siberia. Y en Hora 14 hablaremos del primer libro de Isabel Díaz Ayuso, que verá la luz justo después de las elecciones y donde repasa su infancia, su trayectoria y parte de su vida personal. Escrito, dice, gracias a una mudanza.
1: El título íntimo. El tiempo, Jordi Carbo.
7: La lluvia va a menos, pero no desaparece del todo. De hecho, mucha atención las próximas 36 horas aproximadamente en toda el área de influencia del Cantábrico. Acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en muchas poblaciones con momentos de lluvia torrencial. También esta tarde, nuevas tormentas en el interior de la península, también en los Pirineos, pero cada vez más aisladas, pero aún así todavía descargarán con intensidad. Hoy, temperaturas todavía altas bajarán de manera apreciable en los próximos días.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
8: Tercer mort pels aiguats a Catalunya. Els bombers han trobat el cadàver d'un home a la Ronda Nord de Granollers, al terme de les Franqueses, dins la seva furgoneta. Fins ara no se l'ha localitzat perquè estava tot aquest túnel inundat. Rodalies recupera els trens poc a poc després de la plantada dels maquinistes per falta de seguretat. Ahir es van rescatar un centenar de persones a la R2 perquè un arbre va caure a la via. Avui els conductors s'han negat a pujar els trens i Rodalies ha dit als usuaris que s'espavilessin.
9: És una situació que està recordant molt el que vam viure el mes de gener després de l'accident de Gelida, és estar tornant a repetir. I és una cosa que, com a col·lectius usuaris, doncs no podem admetre.
8: La Generalitat desmenteix els maquinistes, diu que la xarxa és segura i que tot és un per un conflicte laboral.
10: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva.
8: Però les pluges encara provoquen talls a la R4, la R2 Nord i la R11. Dos alts càrrecs de la Generalitat i l'Ajuntament es presenten en un desallotjament de 50 persones vulnerables en un bloc del barri de Sant Andreu. A un dia que entri en vigor el decret Mari Carmen i en una imatge inèdita, el director de l'Agència de l'Habitatge, ell mateix, ha anat a aturar aquest desallotjament.
11: Ha sigut la consellera mateix que m'ha trucat, la Sílvia Paneque, i m'ha dit doncs, que m'acostés intentant buscar solucions perquè no arribem mai en aquesta situació.
8: Tot això en aquest dimecres 7 d'octubre, fa exactament 3 mesos de l'esvorant que va aparèixer al Putxet per les obres de la L9 del metro. Hem anat a parlar amb els veïns i comerciants que encara, a dia d'avui, no saben quan podran tornar a casa seva.
12: Humitats hem tingut moltes al sòtano, els vam haver de reformar nosaltres, perquè encara estic esperant a la Generalitat. Hi ha una esquerda que era petita i cada cop es va fent més gran.
13: 20 dies. Llevamos 90, sí, sí.
14: M'han suggerit que sortís de l'hotel, que busqués, doncs, cases d'amics. Jo mateixa estic prenent pastilles.
8: Primer els van dir que seria un cap de setmana. Ara alguns els diuen que com a mínim a finals d'any, sense saber quina és la gravetat de tot plegat. I avui també hi ha 55.000 persones mirant al cel, en concret les que van aquest vespre a l'Estadi Olímpic.
15: Jo m'he portat el paraigües i dos chubasqueros per si de cas plou.
16: Jo vinc d'Austràlia.
17: A mi m'agradaria que no fos les últimes dates, no? Però bueno, contentes d'haver aconseguit venir-los a veure abans de que ho deixin.
8: Seran els primers en acomiadar-se d'Oques Grasses, primer dels 4 concerts consecutius avui a l'Estadi Olímpic amb risc de pluja. De fet, aquesta tarda i també demà tornen al ruixat, Jordi Carbó.
7: Doncs avui no ha de ploure a la ciutat de Barcelona durant la nit, sí que demà la pluja pot caure amb intensitat a l'hora del concert, però divendres i dissabte el que ens haurà de preocupar més és anar una mica abrigats. Pel que fa a la situació meteorològica en el conjunt de Catalunya, la idea és que les tempestes van a menys, però sense desaparèixer del tot. Aquesta tarda n'hi haurà sobretot al Pirineu i Prepirineu. Fora del Pirineu també alguns xàfecs a qualsevol comarca, però fenòmens ja molt localitzats i de curta durada, si bé encara poden ser intensos. I amb temperatures altes encara per les dates, màximes ben a prop dels 25 graus a la major part de Catalunya. I demà les tempestes guanyaran protagonisme, sobretot avançada la tarda i fins la nit, a punts de la costa i peritoral del sud de Girona, Barcelona i nord de Tarragona.
8: A la tècnica hi ha en Jordi Orós, a la producció l'Oriol Soler. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
8: Què tal? Bona tarda. Anem a ampliar aquesta última hora. Fa poca estona que uns operaris de manteniment han localitzat un home mort dins la seva furgoneta a les Franqueses del Vallès. Estava dins d'un túnel inundat a la Ronda Nord de Granollers, la que es va inundar sobtadament dilluns al matí a primera hora. Estem parlant del tercer mort pels aiguats a Catalunya. Martí Oliver.
6: Quan l'han trobat, els operaris estaven fent tasques per extreure tota l'aigua d'un pas subterrani de la Ronda Nord del municipi, que és una de les zones que ha quedat més afectades per les pluges dels darrers dies. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 11 del matí i ara encara estan intentant identificar el cadàver per poder comunicar la notícia a la família. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, de moment no hi ha indicis que apuntin a que es tracti d'una mort criminal. Els investigadors també descarten d'entrada que la persona estigui relacionada amb els dos desapareguts que hi ha pel temporal, un dels quals és un nen de 12 anys de Granollers que té autisme, i amb aquesta mort és ja la tercera víctima per l'episodi de pluja que es produeix, una mort que es produeix a només 10 quilòmetres d'on va morir un altre home, a Montornès del Vallès, atrapat en un greix particular, i d'un altre que va morir a Tordera.
8: Gràcies, Martí. Doncs aquesta és l'última hora, tercer mort per aquests aiguats d'aquest cap de setmana i també de dilluns arreu de Catalunya, i recordem que encara hi ha dues persones desaparegudes. I aquesta hora hem d'anar en directe a l'estació de Plaça Catalunya de Rodalies. A aquesta hora els maquinistes ja han tornat a la feina i, per tant, a poc els trens van circulant. Ahir a la nit va caure un arbre mentre circulava un tren per la R2 Sud a Vilanova i la Geltrú. Es van haver de rescatar totes les persones d'aquest tren. I aquest matí, després d'aquest accident, ha passat el mateix que va passar amb l'accident mortal de Gelida. S'han negat els maquinistes a conduir els trens perquè no veien les línies segures. Què ha passat? Que Rodalies, per tant la Generalitat, a les 6 del matí ha fet un tuit dient a la gent que no podia garantir el servei, que és dir, bàsicament, a la gent que s'espavili agafant bus, cotxe o el que sigui, o la bici fins i tot.
16: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
18: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos, no hi havia res.
19: I hem vist que s'ha cancel·lat tot i que busquéssim transport alternatiu, però és que no hi havia cap opció.
20: O sigui, venim a l'aventura.
8: Això era el que ens deien algunes persones. A primera hora, l'estació de Sants, caos, desinformació. I què està passant a aquesta hora? Doncs que els maquinistes han tornat a la feina, això està recuperant a poc els trens, tot i que encara hi ha tres línies també, a més, afectades per les pluges. A la Plaça Catalunya hi tenim en Pol Valero. Pol, bona tarda. Què diuen ara les pantalles? Els trens van o no van?
21: Doncs bona tarda, Joan. Mira, ara mateix a les pantalles hi ha anunciats 4 trens de l'R1, 14-23, 14-33, 15 i 11 i 15-25. Aquests són els números que diuen ara, però fa 2 minuts l'hora era diferent. Es van endarrerint aquests trens, els horaris continuen desquadrats. Per aquí a Plaça Catalunya només circulen trens de l'R1, l'R4 encara no circula per les pluges, i també, a més, la megafonia va avisant d'això, que la circulació s'està reprenent i que hi pot haver retards, com el que us explicava ara, que les pantalles van canviant els números. Retards, per cert, que són els que hem tingut tot el matí. Retards i cancel·lacions, servei pràcticament aturat a primera hora, corredisses a les estacions per agafar els pocs trens que passaven. Ha estat un matí molt complicat, amb problemes que sobretot els han tingut les persones que anaven a treballar o anaven a classe de fora de Barcelona cap a la capital. Renfe confia que durant aquest migdia tarda la situació es vagi normalitzant a les zones on es pot circular. Recordem que, independentment del conflicte amb els maquinistes, les pluges han deixat sense servei l'R4 Nord entre Barcelona i Manresa, l'R2 Nord entre Granollers i Massanet i també l'R11.
8: Doncs aquestes pantalles que el que deixen clar sobretot és aquesta falta d'informació fiable que venen patint els usuaris avui i també molts altres dies. Recordem que SEMAF és el sindicat majoritari de maquinistes i el que ha passat és que s'han negat a agafar els trens fins que se'ls assegurés que aquestes línies eren segures. Rodalies, la Generalitat, per tant, el que diu és que sempre ho han estat de segures les línies del tren i que això del sindicat ho està fent per un conflicte laboral, no per seguretat, Pol.
21: Sí, ahir a la matinada SEMAF va comunicar a Rodalies que no sortirien els trens fins que tinguessin més garanties de seguretat. Després de l'accident mortal de Gelida, recordem, es va acordar que els sindicats podrien participar a les marxes exploratòries, les marxes blanques, i comprovar que els certificats de seguretat abans de circular per un tram tallat eren correctes, i això diuen que no s'ha complert. I sumat a l'incident d'ahir a Vilanova, han provocat aquesta aturada del servei. Des de Rodalies han reiterat que la circulació era segura, que ahir es va circular seguint tots els protocols i que, a més, diuen que els informes que demanaven els sindicats eren extraordinaris, que els han hagut de fer entre ahir al vespre i avui al matí i els han acabat entregant a primera hora del dia d'avui. Òscar Playà, director de Rodalies.
22: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
21: Ho deia Joan, des de l'operadora donen a entendre que és un conflicte laboral, però els sindicats ho veuen diferent. Francisco Cárdenas, d'UGT, a l'Aquí Catalunya.
2: Que le preguntan a la gente que estaba ayer en el tren dentro cuando cayó el árbol, hable qué le parece. Que yo seguro que exigen seguridad ahora. No tienen más remedio. Cuando esa vía teóricamente estaba bien.
21: Des del sindicat CEMAF no han volgut fer declaracions, però han emès un comunicat on desmenteixen qualsevol motivació laboral de l'aturada d'avui. Diuen que la seva única prioritat és evitar accidents i afegeixen que tant Renfe com Adif han estat irresponsables per la falta de previsió davant dels efectes d'aquest temporal, que ja és el quart dia consecutiu amb problemes a Rodalies que ens deixa.
8: Pol Valero, moltes gràcies.
21: A vosaltres.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. Aquest I imaginarem què ha passat.
8: Aquest és el president Salvador Illa, a la sessió de control al Parlament, dient que la seguretat és objectiva. El que és objectiu és que hi ha un arbre a caure en plena via, a punt de passar-hi un tren, que encara hi ha tres línies amb trams tallats per les pluges, però avui el president culpa del caos al sindicat que està protestant. Anem fins al Parlament. Laura Pons, tota l'oposició ha carregat un cop més contra el govern pel desastre de Rodalies i fins i tot s'ha demanat un cop més la dimissió de la consellera Sílvia Paneque.
20: Sí, més enllà de les explicacions que hagi donat el govern sobre la subjectivitat o no de la seguretat a Rodalies, l'oposició critica l'executiu per no garantir el servei. El d'avui lamenten és un nou episodi i qüestionen la feina que fa la titular de territori.
23: Tot el servei suspès, Catalunya sense tren. Què pensa fer i fins quan mantindrà la consellera Paneque?
24: Bon dia, Catalunya. Rodalies no funciona. Aquest és el hit matinal a la Catalunya tropical.
25: Plogui poc o plogui molt, tot s'atura, tot es col·lapsa.
20: Som Mònica Salés de Junts, David Cid dels Comuns i Dani Cornellà de la CUP.
8: El caos també ha estat avui a l'aeroport del Prat. Desenes de vols cancel·lats un cop més, com ja va passar durant el cap de setmana. Ahir a la nit una tempesta elèctrica va deixar sense llum la torre de control durant hores. I els avions amb passatgers a dins van haver d'esperar, com escoltem en aquest vídeo, hores per poder sortir de l'avió. De fet, encara ara, centenars de passatgers que arriben a la terminal veuen que s'ha cancel·lat el seu vol. Però la llum no només va marxar a l'aeroport, hi ha 9.000 persones sense subministrament, talls del cap de setmana que s'arrosseguen al Barcelonès, al Baix Llobregat o també a les Terres de l'Ebre. On ahir baixava així l'aigua a Xert, el municipi més afectat per les pluges d'ahir, que a poc va recuperant tant la llum com el telèfon. A l'Aida Bas.
26: A Xert, l'aigua ha inundat prop del 85% del nucli urbà i ha afectat equipaments com l'Ajuntament i la llar d'avis. L'escola ha tancat per precaució i està previst que reprengui les classes aquest dijous. L'alcalde Roger Avinyó assegura que amb la virulència de la barrancada difícilment es poden evitar danys amb obres, però demanaran ajuda a l'Agència Catalana de l'Aigua per mitigar futures afectacions.
27: Està clar que segurament que evitar-les completament serà impossible, però com a mínim mitigar-les.
26: A Jesús les pluges han deixat fins a 115 litres per metre quadrat en només 50 minuts. L'aigua ha obligat a tallar dos camins i ha provocat la caiguda d'un mur. L'EMD treballa ara per recuperar els accessos als disseminats i reparar els trams més afectats.
8: I els aiguats també han provocat estralls a municipis, sobretot del Baix Camp, que asseguren que gràcies a les alertes ahir van poder prevenir bé. Van ser xàfecs molt estàtics i localitzats a Vall d'Algo.
3: Platges, barrancs i rieres concentren el gruix de les afectacions a Cambrils. De fet, a la Riera del Forge, alguns vehicles van quedar atrapats a sota el pont i a la de Maspujols es va tancar el vial pel qual habitualment creuen els cotxes. Van caure més de 60 litres en dues hores. Oliver Klein és l'alcalde.
28: Sabem de memòria els punts negres, els punts crítics, i anem sobre aquests.
3: El Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van caure més de 70 litres en menys de 30 minuts. L'alcaldessa Assumpció Castellví reclama més suport d'administracions superiors.
29: Sí que demanem l'ajuda, ja que sigui amb subvencions o el que sigui, de tot el que nosaltres tenim que restablir.
3: Clar.
29: I que això sigui l'aigua. Però jo també vull deixar molt clar que nosaltres tenim episodis de vent molt fort, que ja ho sabeu, que són els màxims de Catalunya, i la veritat és que llavors no rebem tantes ajudes.
3: Es va tallar la circulació de la Nacional 340 i l'entrada de l'autovia durant unes hores.
8: Ara són les 2 i 19.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
8: Aquest matí s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat del mateix decret d'habitatge que va decaure amb el no de Junts. Per tant, a partir de demà tornarà a estar en vigor la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Però avui s'havia programat el desallotjament d'un bloc sencer al barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa anys que està ocupat per famílies vulnerables. En concret, 50 persones, 5 d'elles menors d'edat. Estava programat aquest desallotjament amb tots els sindicats d'habitatge, fins i tot professors que han anat allà per intentar evitar-ho. L'Oriol Soler ens explica què ha passat exactament. Ori, endavant.
30: A les 7 del matí, centenars de persones s'han agrupat a les portes d'aquesta finca del carrer Llenguadoc de Sant Andreu. Un bloc ocupat des de fa 9 anys pel sindicat d'habitatge on hi viuen persones que ja han patit altres desnonaments, més de 50.
1: Parlem de famílies, infants, gent gran i gent vulnerable. No ha tingut alternativa habitacional.
30: A la mobilització d'avui també hi havia mestres, ja que 5 menors del bloc van a escoles i instituts públics del barri.
5: Pensem que sense un dret a un habitatge no podem aspirar a que l'alumnat pugui estudiar i tingui el dret de l'educació.
30: Durant tot el matí, una vintena de furgonetes antiavalots dels Mossos han estat 3 cantonades més avall, però no han intervingut en cap moment. El desnonament estava previst per fa més de 6 hores, però encara hi ha centenars de persones a la porta esperant si finalment s'ajorna o es suspèn.
8: Bé, en aquest desnonament s'ha vist una situació inèdita. 2 dels càrrecs de Generalitat i d'Ajuntament de Barcelona anant a intentar frenar aquest desnonament. Ho explicava a Ser Catalunya Miquel Bagudanc, és director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i deia que la pròpia consellera de Territori, Sílvia Paneque, és qui li ha encarregat frenar aquest desallotjament.
7: Ha sigut la consellera mateix que m'ha trucat, la Sílvia Paneque, i m'ha dit doncs, que m'acostés intentant buscar solucions perquè no arribem mai en aquesta situació. L'agència treballarà en el futur, sobretot, per buscar solucions doncs, adequades de banda i que no es torni a reproduir aquest tipus de situacions que ningú desitja.
8: Doncs ho heu escoltat bé. Estem parlant d'un alt càrrec de la Generalitat, director de l'Agència de l'Habitatge, admetent que la conselleria, com sentíeu, és qui li ha encomanat la missió de frenar un desnonament. És una escena inèdita. La consellera, la Sílvia Paneque, que mentrestant era al Parlament, a la sessió de control on Xavier Balló ha promès que en matèria d'habitatge s'arribarà fins al límit del que es pugui fer dins la norma.
30: El govern ha defensat que fa el possible per aturar els desnonaments, per exemple, activant ahir el fons d'emergència habitacional, però l'oposició de CUP i Comuns no les té totes amb la gestió.
9: L'última paraula en un desnonament té un jutge o una jutgessa. I farem tot el que puguem per evitar-los.
10: Si estan contra els desnonaments, no sé per què hi ha 20 furgones de la Brimo ara mateix anant contra 300 persones que estan intentant aturar aquest desnonament.
11: La nostra sensació és que vostès no fan tot el que poden.
30: Responien així Laura Vega de la CUP i David Cid dels Comuns, mentre Esquerra ha decidit portar al Parlament una nova llei perquè Catalunya obligui els grans tenidors a prorrogar els contractes o indemnitzar els llogaters, una proposta similar a la del segon decret aprovat pel govern espanyol que previsiblement decaurà. El govern no ha volgut mullar-se i ha respost que arribarà fins on pugui.
12: Activarem tot el que sigui possible i arribarem fins al límit del marc normatiu.
13: Catalunya no pot quedar pendent sempre del que passi a Madrid. Per limitar el preu del lloguer no vam esperar. Per què ara hauríem d'esperar? I llavors sabrem si vostès volen anar al límit o no volen anar al límit.
30: La republicana Esther Capella acusa el govern no complir amb els seus compromisos.
8: Amb les eleccions a la vista, avui Jordi Turull en una entrevista a TV3 ha assegurat que aquest cop Junts no investirà a Pedro Sánchez de cap de les maneres.
14: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats.
8: I en aquest escenari, Carles Puigdemont ha descartat també tornar aquí a Catalunya abans d'aquestes eleccions. Xavi.
30: Fons de Junts asseguren que el més probable és que Puigdemont s'esperi a després de les eleccions del 29 de novembre a tornar a Catalunya, encara que pogués fer-ho abans, perquè no es vinculi directament al seu retorn a un benefici pel partit.
15: I tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
30: Puigdemont i el seu entorn estan definint els possibles escenaris. La clau dels tempos la té ara el jutge Llarena. Si accelerés molt l'aplicació de l'amnistia, hi hauria l'opció que Puigdemont tornés aquest mateix octubre, si es pogués distanciar prou de la vaga general i de la campanya electoral. En cas contrari, ens n'aniríem probablement com a mínim fins al desembre.
8: 2 minuts i escoltem els veïns del barri del Putxet. Encara ara, 3 mesos després, no poden tornar a casa seva per l'esvoranc de les obres de la L9.
0: Cadè. Ràdio Ser Principat d'Andorra. A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació. A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes-Engordany, i consulta'n les condicions. Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.
17: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Hora 14. Amb Joan Bofill.
8: 5 minuts i dos quarts. Avui fa exactament 3 mesos que les obres de la línia 9 del metro van provocar un esvoranc al barri del Putxet de Barcelona.
4: Esperava que, bueno, que se iban a hacer los lavabos y nada, 20 días. Llevamos 90, sí, sí. Las noticias que habían dicho que sí para primeros de año, pero bueno, no lo sé, porque tampoco entiendo que ellos también se encuentran cosas que no esperaban por ahí debajo. No sabemos realmente lo que hay.
8: És en Domingo, és el gerent de la pizzeria Verona, que al matí del 7 de juliol va pujar la persiana i es va trobar aquest esvoranc que se li havien passat al lavabo i part del pati. I avui el programa Aquí Barcelona, en Joan Tejedor ha fet una passejada pel Putxet amb veïns i comerciants.
6: La desconfiança en les intervencions que s'estan fent després de 3 mesos abocant ciment és comuna a tots els veïns que a través de la seva advocada Carmen Pérez Pozo han aconseguit que la Generalitat els pagui un enginyer de la seva confiança perquè avaluï els treballs que s'estan fent.
16: Ho han acceptat perquè aquest enginyer faci un informe d'idoneïtat de les solucions que estan donant i almenys tenia aquesta seguretat de que el que estan fent ho estan fent de manera raonable.
6: Els veïns demanen a través d'una demanda col·lectiva que els restitueixin les pèrdues materials i econòmiques tant als propietaris d'immobles com als de negocis, com la Cristina, que no només no ha recuperat el volum de vendes a la seva botiga, sinó que li apareixen nous desperfectes.
18: Un 70% menys que l'any passat. Humitats hem tingut moltes al sòtano, els vam haver de reformar nosaltres, i per altra banda hi ha una esquerda que era petita, es va fent més gran.
6: I també els danys personals, sobretot derivats de problemes de salut com els de la Miren, una de les 18 propietàries que després de 3 mesos encara no ha pogut tornar a casa.
19: Estic prenent pastilles, mai a la meva vida he pres pastilles. Estic amb un psicòleg, m'han suggerit que sortís de l'hotel, que busqués cases d'amics que puc anar temporadetes. És que no conec a ningú que no estigui angoixat i que no dormo una nit sencera.
6: Els que han pogut tornar als seus blocs, com el Miguel, que hi té un bar, conviuen amb les molèsties de les obres.
21: 6:15 del matí han de tancar la cuina perquè, si no, senten tota l'estona soroll, tota l'estona ensumant el fum.
6: I tots, com la Carme, demanen a l'administració que anticipi solucions.
22: El sinistre no l'hem provocat nosaltres. Nosaltres som les víctimes i som els afectats. Ells tampoc no l'han provocat, això no ho vol ningú, però ells són els responsables de donar-nos a nosaltres solucions.
6: Els treballs de reparació s'allargaran com a mínim fins a inicis del 2027.
8: I ara sí, hem d'anar fins a l'Estadi Olímpic perquè avui, finalment, tot i les previsions de pluja, les primeres 55.000 persones s'acomiadaran aquest vespre d'Oques Grasses. Ja no espero, ja no espero. Avui, primer dels 4 concerts de comiat a l'estadi i, de fet, a aquesta hora ja hi ha gent fent cua per ser els primers. Així que anem fins a Montjuïc. Marina Curto, bona tarda.
23: Bona tarda, Joan. A gairebé 3 hores d'obrir les portes de l'Estadi Olímpic ja es respira aire de concert. Comença a arribar la gent per ser a primera fila, mentre dins s'escolten els assajos i les proves de so. Però també es sent la por per la pluja. Tothom ja està preparat, com l'Aroa i la Irene, que han vingut des de Mallorca i fins i tot també d'Austràlia.
24: Jo m'he portat el paraigües i 2 chubasqueros per si de cas plou.
25: Vinc d'Austràlia i com vaig saber que venen aquests últims concerts i jo segurament no podria venir a veure'ls, em vaig posar com molt trista. I al final vaig poder trobar uns vols i venir i pues, sento una sort immensa, immensa de poder acabar estant aquí.
31: A mi m'agradaria que no fos les últimes dates, no? Però bueno, contentes d'haver aconseguit venir-los a veure abans de que ho deixin.
23: Aquest és el primer concert del grup d'Osona després que el d'ahir s'ajornés per la pluja i que es farà demà dijous. Com podria
8: ser les ales... Gràcies, Marina Curto, des de Montjuïc. Jordi Carbó, els fans volen saber si plourà també avui, però dijous, divendres i dissabte. Què ens pots dir? Bona tarda.
32: Bona tarda. Pel concert d'aquesta nit no cal patir, sí que plourà abans, pot caure algun xàfec, però de curta durada. Després, durant la nit, marxaran fins i tot els núvols amb una temperatura propera als 20 graus a la ciutat de Barcelona. En canvi, demà la situació serà més complicada perquè justament durant la nit i fins la matinada a la ciutat de Barcelona cauran xàfecs que poden comportar aiguats, de nou amb pluja torrencial. En canvi, tant el concert de divendres com dissabte no ens hauria de preocupar la pluja, però sí anar abrigats, perquè l'ambient es notarà força fresc.
8: Doncs apunteu tots els fans d'Oques Grasses, els d'avui, demà, també divendres i dissabte, per acomiadar la vostra banda preferida. I acabem amb una última hora que té a veure amb Rosalia. Perquè el Ministeri de Cultura acaba d'otorgar-li la cantant de Sant Esteve Sesrovires el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. S'ha valorat especialment la transcendència artística del seu disc, Lux, i la proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que ha aconseguit, diu el Ministeri de Cultura, el reconeixement unànime de crítica i de públic. Arribem a 2:15, continua l'hora 14 i a les 3, ja ho sabeu, llapis de memòria. Ho teniu tot a cercatalunya.cat.

0: Rosalía, Premio Nacional de Músicas Actuales. Líbana.
1: La cantante gana el premio de este año que da el Ministerio de Cultura. El jurado ha determinado que su disco Lux, con canciones que están ya en el imaginario de todos, como este La Perla, es una propuesta ambiciosa, innovadora y transformadora que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público. El jurado Casal señala también que Luz reafirma una trayectoria de alcance internacional de Rosalía.
2: Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, tan yo psiquiatra.
0: Me da hasta no sé qué cortarla, sí, Paco, sí. Pero bueno, poco, sí. Habrá que contar que llevamos desde ahora mismo en Ser Deportivos, ¿no?
3: Pues varias perlas. Tenemos a Leo Messi, que es una perla del mundo del fútbol y que deja su selección. La ha dejado Argentina esta pasada madrugada en un partido para la historia. Tenemos la perla de Cristiano Ronaldo y la que está liando en Portugal, precisamente con su adiós a la selección, pero de otra manera. Tenemos las perlas que deja Mbappé casi cada día después de lo que está pasando en la recuperación de su lesión con el Real Madrid. Y tenemos a la selección que juega con el brillo de una perla y ya se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Así que te dejo varias perlitas para terminar.
0: Tenemos a ti que eres una perla.
3: Sí, sí, una
0: Monte
3: perla
0: bruto,
3: buena.
0: Venga, te escuchamos, nos marchamos. Esta noche todo el análisis en Hora 25 con Sastre. A las 4 La Ventana con Francino. Y nosotros regresamos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana.
4: Hora 14. Recuerda que tienes todos nuestros contenidos en la app de la SER y toda la información siempre en cadenaser.com. Radio SER Principat d'Andorra.
5: Has de viatjar fora d'Andorra? Que no t'agafi desprevingut. La Unió Europea posa en marxa el nou sistema de control a les fronteres, l'Entry Exit System. Abans de viatjar, entra a andorraue.ad/fronteres i informa-te'n. Govern d'Andorra.
6: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
7: Entendiendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos, estemos con eso contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los males es la avaricia. Y por eso mismo me será muy difícil perdonarte, cariño, por mil años que viva, el que me quitases el capricho de un coche. Comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo, pero hoy un 600 lo tiene todo el mundo, Mario. Hasta las porteras, si me apuras, que a la vista está. Nunca lo entenderás, pero a una mujer, no sé cómo decirte, le humilla que todas sus amigas vayan en coche y ella a patita. Que te digo mi verdad, pero cada vez que Estero, Valentina o el mismo Crescente, el ultramarinero, me hablaban de su excursión del domingo, me enfermaba, palabra. Aunque me esté mal decirlo, tú has tenido la suerte de dar con una mujer de su casa. Una mujer que de dos saca cuatro y te has dejado querer, Mario. Que así que cómodo, que te crees tú que con un broche o dos reales o un detallito por mi santo ya está cumplido y ni hablar, borrico, que me he hartado de decirte que no vivías en el mundo, pero tú, que si quieres. ¿Y eso sabes lo que es, Mario? Egoísmo puro, para que te enteres. Que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario, ojalá. Pero hay otras cosas, creo yo, que hoy en día nadie se conforma con un empleo.
4: 5 horas con Mario. Miguel Delibes. 1966.
6: Cadena SER. El placer de escuchar.
8: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valorado!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, elige tu rumbo. Malta, La Romana o Canarias. Y a bordo, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MSC con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
12: Cariño, ¿5x5?
13: 25.
12: ¿Y por 3?
13: 75.
12: Ahora eres de números.
13: No, de mi BP. Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
14: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
15: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
14: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
15: Valoro tanto el stock como el precio.
16: Buena atención al cliente y si tienes una duda te solucionan.
17: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
18: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
19: Carglass cambia, Carglass repara.
20: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
21: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
22: Una maravilla es poder viajar.
23: Radio Barcelona. Cadena SER.
24: Està molt bé, hem començat el programa tossint. Està molt bé, Manel.
25: És el, sí, la meva marca personal. El meu signature move.
24: Abans de res, primer, bona tarda, Manel.
25: Bona tarda.
24: Moltes gràcies per arribar puntual, perquè tens fama de ser molt impuntual i en aquest programa, si tu no arribes...
25: No hi ha programa.
24: Clar, jo estic clar. Totalment venut, no puc passar el següent contingut perquè el següent contingut continua sent tu.
25: Mm. Fama força justificada, fonamentada. Jo sempre intento ser puntual quan he quedat amb els amics, però per treballar no. Tinc separada la puntualitat. Llavors, com que m'heu citat aquesta hora estranya, que no és... és com... És una hora que jo acostumo a tenir el cervell bastant fregit, és la meva pitjor hora, m'he descol·locat i he arribat puntual sense voler.
24: O sigui, vens dinat?
25: O... Vinc dinat. Sí, he fet fins i tot allò de com de tancar els ulls un moment al sofà després de dinar.
24: La cullereta, eh? Aquest que pots dormir fins que se't cau la cullereta.
25: Exacte. Això ho feia Dalí, no? Em sembla?
24: Sí, a mi m'han dit Napoleó, però crec que pots posar-hi el personatge que tu creguis.
25: Qualsevol personatge portable, sí.
24: Que, per cert, el Malcom Otero, no sé si el coneixes, sí. Editor, també persona de ràdio, sempre diu que un impuntual, al final és un optimista. Sí. Perquè és una persona que creu que arribarà als llocs molt abans del que arriba.
25: I l'impuntual que té la tàctica, que és a l'hora que jo he de ser al lloc, surto de casa, cosa que pot voler dir que estàs a dues hores de casa, però tu igualment mantens això. I llavors també és veritat que com més gran et fas, menys justificable és la impuntualitat. Perquè de jove és que està com associat a una persona una mica doncs, que és caòtica, que això potser es pot lligar amb una mena de carisma, etc. A la que ja... Si ets un desastre a partir de certa edat, simplement ets un desastre, ja no fa gràcia.
24: I silenci. Quan sí, arribes als exacte. Jocs, has de fer silenci, deixar una miqueta el caparró...
25: Perdoneu, que...
24: Escolta, tens a tota Catalunya amb l'ai al cor, o de fet a tot Twitter Catalunya, segur, des que vas deixar la competència, està tothom... Què farà el Manel Vidal? En què està treballant el Manel Vidal? Ho pots resoldre ja? I hi ha un problema menys que
25: no,
24: tenim?
25: No, no puc. La meva idea era fer menys coses, que és... el meu objectiu últim és no haver de fer-ne cap, però, per desgràcia, he de treballar. Llavors, jo feia diverses coses, a més de la competència, faig la sotana i faig d'altres coses doncs, més puntuals, i la meva idea era, de moment, centrar-me en la sotana i en les coses més puntuals, el que passa és que llavors sempre van sortint coses que, a més, coincideixen que, gràcies a Déu, em fan il·lusió, i, per tant, haurem d'anar fent coses. I a la llarga, si puc, faré alguna cosa concreta.
24: Sí, ara estem amb coses que no pots explicar i altres que sí. El Festival Hilari el pots explicar.
25: El Festival Hilari el puc explicar, és la tercera edició... o quarta, ara no me'n recordo, en la qual jo he participat en la direcció artística. Direcció artística és un sintagma molt més pretensiós que el que hem fet, que és anar a dinar tres vegades i dir ens agradaria que passés això, i llavors...
24: I trucar gent, eh?
25: Trucar gent, sí. Jo intento esquivar-ho, això, perquè no m'agrada gens trucar, però a vegades toca algun mail, alguna trucada, i pensar la programació, bàsicament. Pensar la programació d'aquest festival de diversos formats relacionats amb la comèdia que se celebra a Barcelona. A partir de l'11 de novembre.
24: Fins al 15?
25: I probablement no serà l'11 perquè hi ha una vaga general.
24: Bueno, no està malament, començar un dia de vaga general.
25: Està molt bé.
24: És un festival de comèdia.
25: Declaració d'intencions, exacte.
24: Vols vendre una miqueta més el peix de que... quins espectacles?
25: Sí,
24: els que tu participes,
25: encantat,
24: per exemple.
25: Sí, jo participo en un dels espectacles insignes, si se'n pot dir així, de totes les edicions de l'Hilari Festival, que abans es deia Cruïlla Comèdia, perquè això està associat al Festival Cruïlla de Música, i se celebren diversos llocs de la ciutat. Un dels espectacles, com deien, signes són els roasts, que són aquests espectacles de comèdia que consisteixen en una persona més o menys reconeguda que rep insults de diverses direccions i al final s'hi torna.
24: Bullying consentit.
25: Bullying consentit, sí. Bullying, sí. Sí, sí, bullying consentit m'agrada bastant. I bidireccional, a més, perquè ell té l'últim torn de paraula. Aquest any ho farem amb en Quim Mas Ferrer, que no sé si sap el que s'espera, que el que li espera. I, a més, jo també participo en un format nou que es diu Traca i Mocador, que és una barreja de comèdia i música. Són diversos artistes catalans, diversos còmics catalans, que introdueixen els artistes i els conjunts musicals, de manera que és una cosa una mica híbrida. Això és una aposta que a mi m'agradaria molt que vingués molta gent i que la gent s'ho passés molt bé, perquè és una aposta arriscada, perquè els ritmes de la música i de la comèdia a vegades són diferents. O sigui que quan tu vas a veure un espectacle en el qual canten diverses persones, quan acaba de cantar un fins que canta l'altre, vas al lavabo. Quan vas a veure comèdia, en algun moment desconnectes. Doncs aquí m'agradaria que tothom estigués molt atent. Estic demanant ja atenció a un espectacle que li falta més d'un mes i mig. Això està basat una mica, de manera una mica pretensiosa, en una cosa que va fer Dave Chappelle, un còmic americà que ens agrada molt, que va fer fa molts anys una cosa que es deia Block Party, a Brooklyn, a Nova York, els seus artistes favorits, en aquest cas de hip-hop, i ell com a mestre de cerimònies presentant entremig. Aquest és el referent. Farem el que podrem. I a més d'això, si us mireu la programació de l'Hilària Festival, hi ha moltes coses que també són molt interessants.
24: Doneu beguda i la gent no s'aixecarà.
25: Això és, sí, és veritat. Sí.
24: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del guionista, còmic i membre de la Sotana, el Manel Vidal.
23: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria d'un saltenc, com el Manel Vidal, amb un altre saltenc il·lustre, com és l'Adrià Puntí, i amb la cançó Solitud, que és un tema publicat l'any 1997 en el seu primer disc en solitari després de l'aventura d'un papa. Manel, per què has inclòs Solitud d'Adrià Puntí entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Em vau demanar una llista de cançons, que és un exercici que he de dir que és interessant, perquè quan et diuen que ho facis no saps què fer i llavors descobreixes que sí, que entra a mirar el teva més escoltat de Spotify i repassar una mica la memòria, doncs vaig pensar que evidentment hi havia d'haver una cançó de l'Adrià Puntí. És l'artista que més m'ha acompanyat en tota la meva vida, és el meu artista preferit, és el meu cantant preferit, és el cantant que més cançons em sé, etc. I llavors dintre de les moltes que m'agraden vaig triar aquesta, em podria haver triat qualsevol altra. Aquesta és una cançó que m'agrada molt i que a més em consta que ell explica que és l'única cançó que ha fet amb l'ordre amb el qual normalment es fan les cançons, que és primer una melodia, després una lletra a sobre, perquè ell, doncs, des de fora sembla que podria ser que tingui una manera caòtica de treballar a l'hora de fer les cançons, i aquesta, doncs, quan l'escoltes, sí, sabent això, notes una certa estructura, hi ha una història, ell explica... Bueno,
0: hi ha uns cànons.
1: Hi ha uns cànons de cançó, a mi m'agrada molt, i a més la trobo molt bonica i molt evocadora, i a més té la cosa aquesta de l'Adrià Puntí, que les lletres, doncs, són una mica oníriques o són una mica abstractes, però aquesta és una mica més concreta que moltes altres de les seves cançons, em sembla a mi.
0: Entenc que l'has vist en concert alguna vegada.
1: L'he vist moltes vegades com a concert, l'he vist des de petit. Jo, quan era petit, l'Adrià Puntí, si hagués sigut un mal músic, m'hauria agradat igualment, perquè jo era de Salt, i la gent de Salt no teníem, tampoc, moltes possibilitats de celebrar.
0: Era el músic de Salt.
1: Era el músic de Salt, i a més, quan em vaig fer gran, vaig descobrir que era un gran músic, que tenia la sort que la persona que m'agradava per proximitat, a més, també era un gran artista. Però en Tomàs Fuentes, que és excompany meu de la ràdio i, a més, un gran guionista, explicava en un monòleg, sense voler-hi xafar l'acudit, que ell era de Badalona i que en un moment de la seva vida estava a l'altra punta del món i que va veure per la tele que sortia de Badalona. I la notícia era, ara no ho sé, m'ho invento, però s'esfondra un edifici, i ell estava envoltat de desconeguts, mirant a primera fila, amb molt d'orgull, com la seva ciutat era internacional. Bueno, m'agrada la notícia, fos dolenta.
0: És la nostra merda.
1: És la nostra merda, i a mi m'ha passat tota la vida amb Salt, que ha tingut una presència més aviat centrada en el món dels successos, en els mitjans, però teníem aquest tio, a més. Teníem aquest tio, que a més de ser molt bo, també era molt diferent. Llavors això ens dotava una mica de relat que coincidia amb la idiosincràsia saltenca. Jo l'he vist moltes vegades, l'he vist des de petit. La meva tia anava a la seva classe, o sigui, com una proximitat sempre a un grau de separació. L'he vist tots els seus punts de la seva carrera.
0: Jo t'he de dir que l'he vist una vegada i em va insultar.
1: Ah, mira, vas tenir sort.
0: No, era el Tinglado de Vilanova i la Geltrú, abans que entrés el capitalisme, el Tinglado, que feia com de taloner dels Manel.
1: Vale.
0: I aleshores ell va decidir que era un bon moment per a una gent que no sabia ni qui era l'Adrià Puntí tocar ell a piano i que la gent cantés la seva cançó. Evidentment, la gent no sabia la seva cançó.
1: Sí, això l'he vist que li passa molt.
0: I va començar a insultar-nos a tots.
1: Bueno, us ho mereixíeu,
0: Sí, evidentment.
1: Jo crec que us ho mereixíeu, i a més... replantegem també si l'Adrià Puntí ha de ser taloner d'algú d'aquest país.
0: Això és totalment cert. Que sabem per on para avui dia, l'Adrià?
1: És a Salt. L'Adrià Puntí és una persona que a mi... jo li sentia una certa admiració, no, una gran admiració, preadolescent, adolescent i postadolescent, i per motius de maduresa té una figura difícil de reivindicar en algun punt. L'Adrià Puntí és una persona que no li ha posat les coses fàcils a la gent que està en el seu entorn, cosa que no taca la seva carrera musical, però el que vull dir és que a mi em consta que és a Salt i que sempre costa que l'Adrià, o en Josep, que és com es diu, doncs això, torni a fer música o puguis programar-lo. Hi ha com una mena de gent al seu voltant que insisteix, que a vegades també és una mica delicat perquè potser exposar-lo a segons quins entorns és mala idea. Llavors, la que et fas gran és molt més fàcil admirar en Quimi Portet, que és una altra gran música, que a més han treballat molt junts, i a més no et posa en aquesta situació d'haver d'admirar una persona més... més complexa, per dir-ne d'alguna manera.
0: Que ara que dius això d'admirar, t'he llegit dir que tu ets una persona que admira molt, que té certa tendència a l'idolatria.
1: Soc molt pesat jo amb les meves coses.
0: Qui posem en el sac d'admirats o idolatrats ara
1: això,
0: mateix?
1: Aquests dos que t'he dit, segur, musicalment l'Adrià Puntí, musicalment en Quimi Portet. T'he de dir que últimament he tornat bastant en Lluís Gavaldà, que em sembla un gran músic i un gran compositor, i a més una persona que ha continuat fent música i ha envellit d'una manera molt digna, perquè a mesura que ens anem fent grans ens anem fixant també en aquestes coses del no fer el ridícul. I en altres aspectes, doncs, molta gent també M'agrada molt en Andreu, últimament escolto molt en Andreu, i admiro en qualsevol àmbit, també. Ara d'aquí unes setmanes ve el CCCB aquí a Barcelona amb Patrick Radenkiff, que és un periodista, escriptor del New York Times, autor de llibres boníssims que m'agrada molt, i si puc venir a veure, des de ser pràcticament un hooligan de les persones.
0: Però és el que tu deies ara, que l'admiració no és perenne. Vull dir, va canviant...
1: No, és veritat.
0: O per evolució teva, o per evolució també de l'admirat.
1: Sí, és veritat. Sí. I llavors suposo que et pots també centrar en entendre que en algun punt de la teva vida admiraves algú i que això depèn de com eres tu i de com era ell.
0: Sí, sí, no té... a vegades sí, però no sempre té tota la responsabilitat a...
1: És veritat.
0: L'admirat.
1: És veritat.
0: També
1: és veritat.
0: Ets tu, la teva perspectiva.
1: Totalment.
0: A Kanye West, quin sac el posem, el dels admirats, exadmirats? On
1: home,
0: el posem?
1: És el més difícil de reivindicar, no? I aquesta discussió sempiterna, una mica avorrida, de si s'ha de separar l'obra de l'artista, llavors... Crec que tothom fa trampes, que tothom és una mica flexible i que es permet fer-ho en alguns casos i en alguns casos només en l'àmbit privat. Per mi Kanye West és el que em genera més contradiccions perquè és el que s'ha passat més a la ratlla, com si diguéssim. Kanye West té una trajectòria pública molt complicada i que traspassa en alguns casos la provocació, perquè en alguns casos tu pots posar allò de dir, bueno, ara s'està fent...
0: És una butat, no?
1: Sí, exacte, és una butat. No, és que no m'enteneu, no m'enteneu. Bueno, si dura molta estona seguida, a partir de quan algú és nazi, directament. No sé si és el seu cas, però bueno, sí que és veritat que musicalment, és molt important per mi, per la meva construcció identitària, com si diguéssim, a nivell cultural i musical. És un músic que, quan tu escoltes un músic que té una pretensió mainstream, com si diguéssim, que si algú vol... que l'escolti el màxim de gent possible. Hi ha potser tres tipus de músics mainstreams. Un són els que fan el que ja s'està fent i ho intenten fer millor, o més o menys com s'està fent, perquè els escoltin. N'hi ha que intenten millorar aquest mainstream, o sigui, portar-lo cap endavant, i llavors n'hi ha els que el canvien. I que Kanye West ha fet això, no sé si dues o tres vegades en la seva carrera. Llavors això és extremadament interessant per mi. Algú que diu, mira, doncs ara jo crec que farem això diferent pel que fa a l'estètica, a la música, a la relació amb la tradició, que en el seu cas és molt important, i llavors si el segueixen, efectivament ha aconseguit canviar el mainstream dues o tres vegades, i per tant, sap greu, però és que és molt bo aquest senyor.
0: Separem l'obra de l'autor fins que ens agrada moltíssim.
1: Exacte.
0: Doncs va, que soni Kanye West amb Follow God.

0: Follow God de Kanye West, una en el llapis de memòria del guionista i còmic Manel Vidal. Aquesta és una cançó publicada l'any 2019 dins del disc Jesus is King, que t'he d'admetre, Manel, que jo no treballo massa al rap.
1: No toques la cosa...
0: I el rap americà em falta l'anglès.
1: Bueno, ja ho faré.
0: Però pel que he llegit, ara m'ho confirmaràs o al revés, m'ho desmentiràs, aquest tema neix d'una discussió entre Kanye West i el seu pare.
1: I el seu pare, sí. Ell
0: sobre
1: explica
0: qui és l'home de Déu.
1: Ah, sí? Això no sabia aquesta...
0: Em sembla una discussió molt potent.
1: De fet, a la cua d'aquesta cançó, ell acaba parlant això, de que estava parlant amb el meu pare i estava com... Sí, no sé, discutint de religió o alguna cosa així. Bueno, va tenir aquesta il·luminació, també. I gràcies a aquesta il·luminació, potser una mica ridícula, una mica absurda, una mica estereotipada, van sortir un parell de discos de l'hòstia.
0: Que, parlant de pares, els teus pares com porten que t'hagis convertit en un personatge públic, podríem dir-ho?
1: Bé, de fet, bé. No, perquè estava pensant... Ara últimament bé. Hi han hagut moments més tumultuosos. El que passa és que nosaltres, parlo de la gent del meu entorn que ha tingut una mena d'exposició pública com la meva, que són tots els meus companys de la Sotana, com si diguéssim, cadascun en menor o major, o major o menor mesura, hem tingut, a partir d'un moment concret, una exposició més gran, llavors diferents episodis en els quals hem estat més o menys...
0: Et fan notícies, Manel?
1: Sí, em fan notícies. Els meus pares hi ha un moment que no ho entenen, que és al principi, perquè, a més, la nostra fama, amb les cometes que tu vulguis, al principi està molt associada amb la polèmica. Llavors, això com a pare o com a mare, que tampoc estàs molt habituat, perquè nosaltres no venim de... Jo no vinc d'una família que tingui el costum de ser notícia en lloc, som, doncs això, una família molt normal, com són la grandíssima majoria de famílies. Llavors, al principi és com, bueno, doncs pateixen una mica, perquè què vol dir que aquest t'ha dit que et denunciaria, o què vol dir que us faran fora d'aquí, o per què has fet això, o és que, escolta, és que he anat a la ferreteria i m'han dit que havia passat.
0: Clar, llavors, és assalt.
1: Ens coneixem tots, etcètera. Llavors sí que és veritat que això, que és el que deriva de la Sotana, hi ha una època en els quals doncs, ells no acaben de controlar. Sí que és veritat que quan jo començo la competència és molt més fàcil de portar, perquè la gent que escolta RAC1 i quin riure que fa l'Angelines i tal, això és una cosa doncs, que ells poden escoltar aquest programa sense que això sigui ofensiu en cap moment per cap col·lectiu.
0: Si s'ha anat posant a lloc.
1: S'ha anat posant a lloc, ens n'hem fet grans. Ells a vegades fan una cosa que a mi em fa una mica de vergonya, que és com quan jo els veig presumir, que és com nosaltres no érem així, no, això no tocava. També és veritat que aquesta exposició, aquesta fama, tot això que ens ha passat, ens ha agafat una mica grans. No, jo no sé què hauria passat, perquè jo he vist gent tornar-se boja per menys exposició, i també és ridícul, perquè al final faig un podcast amb els meus amics, vull dir que estem molt lluny d'haver curat la leucèmia entre tots. Com que a mi jo ja tenia 30 anys, i a més, doncs, considero que més o menys tenia els peus a terra, crec que això ha fet que patissin menys els meus pares. Si ens arriba a agafar... Clar, jo per això, per exemple, quan... No té absolutament res a veure, però part de l'admiració que tinc per Lamin és que la gent el critica...
0: Lamin
1: Yamal,
0: eh?
1: Lamin Yamal, la gent diu és que és molt xulo, és un vacilón, no sé què. I, hòstia, a mi m'agafa amb 16 anys el que li va passar a Lamin Yamal. És que no em busquis, eh? És que és una bogeria. O sigui, la capacitat activa que ha de tenir aquesta persona per cada dia no ser un imbècil, no
0: això
1: en tenim ni idea.
0: L'ha posat molt de la seva pare al seu pare, perquè
1: sí.
0: L'ha obligat a madurar molt.
1: Exacte,
0: jove.
1: Exacte, totalment, ho veig exactament igual.
0: I sí, aleshores sí. Ell...
1: Ha hagut de compensar...
0: Ha sigut l'home de la casa.
1: Una personalitat expansiva, per dir-ne d'alguna manera, del seu pare. Llavors, nosaltres ens va agafar en una cosa molt més de l'ínxol. El que passa és que tenim un component de que les vegades que tu et paren pel carrer i et demanen una foto o et reconeixen, etc., no és directament proporcional a com de famós siguis tu. És directament proporcional a com de poques manies té la gent que et segueix a tu. Llavors nosaltres som el màxim
0: no?
1: De gent que no té cap mena de problema.
0: El teu target es fa fotos
1: amb els seus ídols. En altres hores de la matinada i han estat qüestionables amb la gent que escolta. Sí.
0: Que també s'ha de dir que tu formes part d'aquest sector de gent, que m'he d'incloure també, que quan teníem 20 i llargs, no indicava que les coses haguessin anat prou bé.
1: Correcte.
0: O sigui, has superat les expectatives que estaven posades en tu, almenys des de fora.
1: Després d'haver-les no acomplert durant molts anys, les vaig superar.
0: Bueno,
1: sí.
0: Vas fer que rebaixessin molt.
1: Exacte.
0: I aleshores,
1: sí, sí.
0: Després...
1: Aquí podem jugar. A partir d'aquí, amb aquest terreny de joc, podem jugar. Sí, això que et deia, ens va agafar tard, jo vaig tenir doncs, una mica de voltes de joventut, d'anar i tornar, de no saber ben bé cap on anàvem, etc. I llavors, de manera bastant casual, doncs les coses van anar bé. I, a més, quan dic que les coses van anar bé, vol dir que jo em dedico ja fa bastants anys a fer coses que són sovint divertides, que són sovint amb amics i que em donen per guanyar-me la vida. I sovint mig bé. Això vol dir que em van bé les coses.
0: Quan vas escriure La passada a l'espai, t'ho vas passar bé?
1: No.
0: Aquí no, eh?
1: No. No, vaig descobrir que m'agrada escriure, però no tant. No sé com dir-ho. O sigui,
0: però jo, quan tu vols.
1: Sí, exacte. Sí,
0: i del que tu vols.
1: Tot el tema dels terminis, tot el tema de... el concepte llibre i les presentacions i les promocions i haver de... Bueno, doncs una cosa que queda escrita per sempre, no sé si ara ho faria igual, potser ho faria diferent.
0: Per qui no ho sàpiga, La passada a l'espai és un llibre, unes memòries parcials del Manel, sí, on utilitza el futbol com un lubricant narratiu per explicar el que tu vols.
1: Lubricant narratiu m'agrada molt, sí, és això.
0: És certament el que fas.
1: Sí.
0: I, de fet, vivim en un país on el futbol és un lubricant narratiu i també de connexió entre les generacions.
1: Lubricant
0: de...
1: social i familiar, totalment.
0: En el teu cas, també.
1: Sí. Sí. Tant pel que fa al meu avi matern, que surt al llibre, com pel que fa al meu pare. Bueno, i a més, el Barça és un lubricant narratiu, social, sociològic i tal, nacional en aquest país. I, per tant, sí, funciona així. Tant el llibre com la relació amb la família, sí.
0: Se'l van llegir a casa?
1: Se'l van llegir, sí. Li vaig enviar unes setmanes abans que sortís publicat, amb molta por, en el cas del meu pare, i per sorpresa meva li va agradar molt. I jo vaig estar molt preocupat perquè quan tu escrius sobre la teva intimitat compartida amb una altra persona, evidentment també estàs escrivint sobre la seva intimitat, en aquest cas sense permís, llavors això era una mica perillós, i jo crec que ell tenia dret a protegir-se o que li semblés millor o pitjor, i sorprenentment li va semblar extraordinari, i a partir de llavors, doncs, fins i tot, malgrat no era la intenció, perquè sí que es fa una mica de mandra la literatura aquesta terapèutica, malgrat no fos la intenció, sí que he d'admetre que això, doncs, ha funcionat una vegada més com a lubricant social amb el meu pare, i tenim una mica de millor relació de la que tenim abans.
0: Mira, el futbol, un punt més
1: tot
0: per ell.
1: Tot això ens en portem, exacte.
0: Per futbol. Tu fins a quina edat vas jugar a futbol federat?
1: Jo vaig jugar a futbol federat fins que vaig tornar d'Alemanya, que és on vivia, l'any 2015. Jo tenia 25-26 anys.
0: I sempre en l'amateur o també vas tocar caler? O sigui,
1: no.
0: Vas passar de ser jugador de futbol a futbolista?
1: No vaig trencar mai aquesta barrera, que és el somni, no? El secret de tots els que més o menys fotem patades una pilota. A Alemanya vaig cobrar 4 duros en algun moment.
0: Bueno...
1: També crec que es paga més d'hora en Alemanya. O sigui, si comparéssim les terceres o segones catalanes, que aquí és difícil cobrar, em sembla, allà es cobra una mica més abans, perquè en realitat es cobra més abans en qualsevol àmbit laboral a Alemanya. Però, bueno, no vaig apropar-me en cap moment a res que pogués semblar una carrera futbolística.
0: S'assembla el futbol amateur alemany al que tenim aquí, a quarta catalana, a tercera catalana?
1: Em va passar una mica que vaig tornar-me una mica nacionalista en aquest sentit, perquè em va semblar que el nostre era millor. S'assembla en el que s'assemblen tots els futbols, allò que deia Juan Román Riquelme del futbol és igual en tots els sitios, que és veritat i alhora és mentida. S'assembla en la cosa de que un vestidor... O sigui, quan un quarta catalana, que és on he jugat jo, un tercer catalana, que és el màxim que he arribat, i exerceix aquesta cosa del vestidor i dels sopars i una cosa de socialització, una cosa de, doncs bonica, molt sovint, l'estil de joc estaven una mica endarrerits. A mi em va semblar que anaven 20 anys enrere comparat amb nosaltres, jugant amb lliure, que és una cosa que jo feia temps que no veia.
0: I això és molt de...
1: Això és molt d'antes.
0: De la Vins.
1: Això és molt de la Vins.
0: És un tio que trenca el fora de joc constantment.
1: Exacte, sí. També és veritat que quarta catalana, o les categories... Que siguin les paral·leles de quarta catalana d'Alemanya, com que hi ha bastants de gordos, no es juga gaire fora de joc. que és millor que no t'agafin amb
0: ningú. Però, clar, aquí el futbol amateur... Bueno, el futbol en general és un esport de quillos, diguem-ho.
1: Sí.
0: Hi ha quillos alemanys jugant a futbol amateur?
1: Sí, molts. Sí, no t'esperis una elegància superior. No.
0: Clar, jo des d'aquí no el sé veure.
1: A més, el consum de cervesa és molt més elevat que aquí, eh? Que aquí hi ha... O sigui, en el sopar d'equip es veu i es fan xerinoles diverses. Allà es veu molta cervesa, molt sovint. El patró or és la caixa de cervesa. O sigui, quan tu has d'intentar subornar algun equip perquè et deixi fer algun gol, perquè potser jugues una promoció de cens, sempre no es parla amb euros, sinó amb caixa de cervesa.
0: I has treballat la corrupció amateur a Alemanya, eh?
1: Ni confirmo ni desmenteixo.
0: Flipa't molt, Manel. Veient el panorama actual del futbol, de jugadors, quin jugador tu veus i dius s'assembla a mi.
1: No, què va, tio.
0: Aquí el teu company Andreu Joanola va dir Riquelme.
1: Riquelme, sí, jo he jugat amb l'Andreu i ja entenc la comparació.
0: Flipa't una mica, va.
1: És que et diria alguna cosa que no fa ni il·lusió. O sigui, una mena
0: de guió... Víctor Sánchez de l'Espanyol.
1: No, em fa una mica més d'il·lusió. Una mena de Gyökeres, un davanter...
0: Tanque?
1: Que flipant, no es pot jugar tant d'esquenes com també de cares, com si diguéssim. O sigui, un Haaland mal, perquè Haaland és veritat que la seva principal virtut és que és un davanter molt estrany, perquè pot jugar d'Ibrahimovic, que vol dir jugar d'esquenes, però també pot jugar a l'espai i anar endavant. Doncs, si tingués genolls, seria una mena de Gyökeres del Temu.

0: genolls seria una mena de guioqueres del Temu.
1: Bueno, si ets un Haaland mal, ets el Sorloz de l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, exacte.
1: Bueno, un bitxarraco.
0: Sí.
1: Doncs, Manel, ha arribat l'hora d'anar fins a la teva infància i ho fem de la mà de la cançó de les balances d'Ovidi Montlló.
2: Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya.

estava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li'n quedava.

0: posar-se. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia...
1: Al llapis de memòria del guionista i còmic Manel Vidal també hi hem trobat la cançó de les balances d'Ovidi Montlló, una cançó protesta publicada l'any 1968 que per superar la censura es va disfressar de faula i explica la història d'un rei que ho vol pesar tot amb balances fins que es troba un home que no té res a pesar, no?, bàsicament.
2: Sí, és una cançó en realitat anticapitalista, no? O sigui, és una cançó... que jo vaig descobrir molt abans d'entendre. És una cançó que ens cantava la meva mare, a mi i a la meva germana, com a cançó de bressol. És la cançó... No sé si tothom la té. Jo crec que tothom deu tenir una cançó que... És la cançó que toca la fibra màxima. O sigui, és una cançó que la meva germana i jo no podem sentir que la meva germana, que la meva mare la canti sense emocionar-nos.
1: És una cançó del llapis de memòria.
2: Exacte. És, fet, aquesta, he fet aquesta concessió.
1: Aquesta l'havies de posar, sí o sí.
2: Aquesta concessió, sí. És això. És la cançó que més em toca la fibra d'una manera més profunda, que més em connecta amb la infància, amb la família, amb la meva mare... I que després, al cap d'un... Jo sabia la faula, no? És una cançó que té forma de conte, que també és una cosa interessant en les cançons, sobretot perquè quan era petit me la cantaven i jo la vivia com un conte, que tu te l'imagines, que tu el visualitzes, aquest rei, aquesta torre, la cançó de les balances, aquesta persona que canta des d'aquesta torre, etc. Això que queda com a llegenda i tal, és una cançó completament narrativa, de punta a punta. I llavors, doncs, la vaig... Algun dia, no sé per si algun acte d'aquests, la típica cosa que es mor algú i has de muntar un enterro, i vaig tornar-hi després de molts anys, i llavors la vaig entendre, que era una cançó que estava, doncs, denunciant un sistema injust i explicant la faula d'algú que és fins i tot antimonàrquic, perquè hi ha un rei, anticapitalista... això, una cançó protesta, una cançó política.
1: Però la teva mare no us la cantava amb aquest viatge?
2: No, jo crec que la meva mare hi va arribar des de ser una persona progressista, que li agradava l'Ovidi Montlló, com molta gent d'aquella època. Però, clar, nosaltres érem nens. No crec que hi hagués una mena d'intenció d'adoctrinament. Que potser sí, potser va funcionar.
1: Bé, a comentaris a peu de pàgina, no? Quan acabes el conte, dius,
2: sí,
1: perquè això...
2: Hauríem de destruir el sistema que ens oprimeix i...
1: Home, tu ets una persona molt polititzada, des de l'infància, ja.
2: Sí. Es parlava de política, la política hi era present. Jo soc, a més de Salt, que és un lloc una mica especial, perquè nosaltres vam conviure amb diferents cultures des de molt petits. Jo vaig tenir la sort que se'ns va educar això entenent això com una cosa positiva. I, per tant, això, que encara que sigui potser banal o que flota, més que no pas que sigui explícit, ja té bastanta... Ja marca bastant la teva identitat política, el fet de que doncs, hi hagués un discurs bastant clar en contra del racisme i a favor de la societat que vivia al meu poble. A més d'això, doncs, sí, el meu pare era una persona que estava polititzada, no sé si això potser sorprendrà, però el meu pare era del PSC, era una persona regidora, era regidor del PSC de Salt, de Medi Ambient, i per tant hi havia aquest progressisme, era una persona doncs, que jo crec que bevia bastant del maragallisme o d'allà de Girona, de l'escola d'en Quim Nadal, etc. Llavors, sí, aquest era l'ambient que es respirava, amb gent que havia sigut doncs, una mica actius antifranquistes en la seva joventut,

0: I llavors tu veus d'unes fonts i tu després pel teu compte doncs, et formes una personalitat pròpia que té a veure amb això i també té a veure amb coses que no venen d'aquí.
1: Ara ens faran una notícia. Manel Vidal ha passat pel Llavis de Mora a dir que és un nen socialista.
0: Sí, sí. Això jo crec que ja ho havia explicat algun cop.
1: Algú...
0: Ah, sí, us fan la notícia.
1: Sí, alguns en citen i alguns diuen que passar per ser Catalunya es queden tan pitxis. Doncs que mira, no. Si ens escolteu,
0: mira,
1: si no costa res.
0: Si heu de
1: no
0: citar alguna
1: res,
0: cosa, sí. Llavis de Mora, sí. Nom, no sé.
1: De, si posats a fer la notícia, posa'ns.
0: Correcte.
1: I ja la teniu, que és que sí. Va ser socialista, suposo que...
0: Sí,
1: va...
0: sí, sí, sí, jo vaig mamar societa, es pot dir, sí. Manel Vidal, dos punts, jo vaig mamar societa.
1: Ja, Manel, aquí ens fem un fart de tenir convidats que han nascut lluny de Barcelona i per qüestions laborals o el que sigui, viuen a Barcelona, que ens diuen que ara que viuen fora valoren molt més el seu lloc de procedència. És el teu cas, també?
0: Sí, també, i això potser és una mica més controvertit de dir, em passa al revés, que valoro més Barcelona, vivint aquí. O sigui, els meus amics que són de Salt o que són de Girona o que són de pobles del voltant de Girona tenen la típica relació de noi de comarques que no vol saber res de Barcelona, que es mereix el metro, que no entén com podem tenir aquesta vida, que la gent camina tan ràpid i que tinguem pisos tan cars i tan petits i tan
1: que tenen més rebonsant,
0: En aquest sentit no hi ha cap mena d'argument en contra, perquè és veritat que jo vaig allà i penso, vale, tu estàs pagant 500 euros per aquesta casa, i jo quan vingui a casa meva doncs no et podràs quedar a dormir. Això passa, però també... Jo ara fa una mica més d'11 anys que visc a Barcelona, i he desenvolupat una mena de apreci per aquesta ciutat. Quan vaig a Salt m'agrada molt veure la gent, intento anar-hi més, i he estat un temps sense anar-hi gaire, intento anar-hi més, fins i tot fer coses, doncs si puc anar a fer un monòleg a Salt, o si puc participar d'algun podcast en directe a Salt, si puc anar-hi a actuar, si puc tenir una mica més de vinculació doncs, amb la gent de Salt, amb la gent de la meva edat, que potser havia perdut una mica el contacte, sí, però... Jo que era com aquests amics meus, que veien Barcelona com una cosa aliena, llunyana, a més la gent de Barcelona amb una freqüència diferent, que no acabem d'entendre'ns amb la gent de fora i tal. Hòstia, aviam. Perdó, que m'estic enrotllant una mica
1: no,
0: amb la resposta. Jo vaig anar a veure l'altre dia, fa un temps, una obra de teatre d'una directora que es diu Lucia Del Greco, que és una persona italiana, que trobo que és boníssima.
1: Ha passat per aquest programa,
0: Mira que bé. Precisament perquè parla català. I és una persona que s'ha vinculat amb Catalunya a través de La Vanguarda, en el seu cas, perquè és una grandíssima... A mi m'encanta el que he vist d'ella, la trobo boníssima, és extremadament jove i tal, és una persona que mira a la cara els seus coetanis europeus i ho fa molt sovint en català. Perdoneu, però gràcies a Barcelona. O sigui, sense Barcelona no es catalanitza la gent així. O sigui, la potència que continua tenint a dia d'avui Barcelona, em sap molt de greu, amics meus d'on sigui, no s'ha de menys tenir aquest pol que és aquesta ciutat. Fins i tot, si ens posem maximalistes, l'àrea metropolitana de Barcelona és tot el Principat, si volem. O sigui que no ens ho treguin, això, perquè també és espanyolisme el fet de dir-nos que hi ha una desconnexió i del rere país i el territori. Si estem ben connectats amb Barcelona, tothom li anirà millor.
1: Que ara pensava que tu, que estàs molt preocupat per la llengua, que l'estimes, t'agradarà saber que en aquest programa a l'estiu vam fer com una edició mundial Llapis de Memòria i venia gent de tots els països.
0: Que guai.
1: Tots els vam fer, almenys jo, parlant-los en català. Tots.
0: Clar.
1: O sigui, que el que queda clar és que la gent que diu, no, català no, vull dir, perquè he vist sortida en l'autopista i acabau en Algeciras...
0: Sí, sí, sí.
1: És perquè no volen.
0: És perquè no volen, és així.
1: S'entén, sí. Ja ho va dir Juan Diego Boto. Això no és euskera.
0: S'entén perfectament.
1: Si vols,
0: sí, exacte. No existeix la persona que no entén el català.
1: Has de no voler entendre.
0: Has de no voler entendre el català. Sobretot si la teva llengua és el castellà o si sembla. Que aquí ja és directament impossible que tu no entenguis el català.
1: I tu, Manel, quan eres petit et deien Manel, de gran què vols ser? Tu què deies?
0: A vegades futbolista i a vegades poeta. Tenia aquests dos llops dins meu.
1: Raúl de Tomàs.
0: Exacte. Bueno, ell volia ser pintor, no?
1: Pintor
0: amb regla, a més a més. Amb un gran domini de la perspectiva. Sí, m'agradava escriure de petit, però el que m'agradava més és pensar que podria ser jugador del Barça, de primera divisió. I al final no. Al final cap de les dues coses.
1: No, però parles molt de futbol.
0: Parlo molt de futbol, sí. Escric sobre futbol. He complert una petita part dels dos somnis.
1: I com a adolescent, què tal?
0: Bé, o sigui, ja he perdonat aquella persona. Que tampoc les va fer tan grosses. Vull dir que tampoc n'hi ha cap cadàver en lloc com per no poder-lo perdonar. Doncs una adolescència bastant clàssica de persona que no sap qui és, que té com unes inseguretats que l'aboquen a vegades expressar-se d'una manera amb la qual no està content, que té una certa rebel·lia de, que l'ofeguen les estructures familiars o de classe, vull dir, de l'escola, vull dir, en aquest sentit. I una adolescència llarga, també, perquè no es va acabar als 19, que és quan s'acaba, en teoria, l'adolescència.
1: Et va allargar.
0: Sí, jo vaig estar un temps més fins a trobar-me. Però vaja, també vaig conèixer, perdent el temps, com és el que jo tenia sensació d'estar fent, d'estar perdent els millors anys de la meva vida, perdent el temps, on no siguin productiu, que és el que em feien sentir malament, doncs vaig descobrir bastantes coses que encara formen part d'un pòsit, i tant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Què et sembla?
1: I la veu, quan et canvia?
0: Jo crec que...
1: Perquè la veu, tens una veu de...
0: Sí, tinc una veu molt greu. Sí.
1: De segrestador, si vols. Pots segrestar qui vulguis.
0: No sé si m'ho havien dit. tinc llicència per segrestar.
1: Evidentment.
0: Jo crec que entre els 15 i els 16 anys, aquell moment que tornes d'un estiu, com sembla que era de Quardeso, que la gent es gira i diu, perdona, que això, que tal... I llavors sí que jo passo bastant de temps trobant...
1: Modulant, eh?
0: Sí, bueno, adaptant-me a aquesta... Això que li passa a tothom... A la gent que ens hem dedicat o ens dediquem a la ràdio, potser ja fa temps que no, però la de sentir-te i sentir una veu molt diferent de la que ressona a dintre teu quan tu parles, doncs a mi em va passar multiplicat per 10.000. I al final, doncs t'hi trobes.
1: Sí, i t'acostumes a
0: sí,
1: la teva veu.
0: Sí, a tot, sí.
1: Doncs no sé, Manel, si a la teva adolescència t'hagués anat bé o potser t'hagués anat pitjor tenir referents com Valle Valle i el seu macarrisme català.
0: És molt interessant, parlem-ne. Llapis

0: Vaya Valle sonant al llapis de memòria del Manel Vidal amb la cançó Hazel Heart, que pel que tinc entès, Manel, Hazel Heart és una expressió americana que en català voldria dir una cosa així com buscar-se la vida amb mort.
1: Sí, i a més és el sobrenom que utilitza el pare de la Minya Mal.
0: Tot està connectat aquí.
1: Exacte. Que és un gran amant del hip-hop americà. El pare de la Minya Mal, si mai li podeu donar un podcast perquè ell expressi els seus gustos musicals, crec que tothom hi sortirà guanyant.
0: Hazel, vineu quan vulguis.
1: Munir, em sembla que diu, no? M'ha passat una cosa similar, més o menys similar, si ho explico. En Valle Valle, el que dèiem abans de que l'Adrià Puntí m'agradava perquè era del meu poble i vaig tenir la sort de que després vaig descobrir que era interessantíssim, doncs en Valle ens agradava perquè ens queia bé per una cosa d'actitud i amb el temps, i això encara crec que s'anirà notant més, hem descobert que és un gran rapero. És un molt bon rapero. No és un meme, com algú algun cop s'ha pogut pensar, d'aquest noi que té aquesta estètica tan marcada, o té aquesta actitud, o que és tan diferent, o que sona tan diferent que sona tan, o que sona sovint als mitjans catalans. A més d'això, és una persona que té molt de flow, que té moltes lletres, i que té un gran disc, que és el seu últim disc, del qual forma part d'aquesta cançó.
0: Recordo escoltar-te, que era una sotana, que deies que per ser català i molar només hi ha dos camins. O des de l'absoluta serenor, que seria Miqui Portet,
1: exacte.
0: O des del flipar-te màxim,
1: sí.
0: Aquí és on estaria Valle Valle.
1: No, sí, suposo. És veritat que en el seu cas no sé si encaixa del tot el tema flipar-se, perquè ell és una persona que descriu coses que són molt... O sigui, no és un noi de la part alta de Gràcia que s'inventa tota una pel·lícula gangsta per flipar-se i molar. És un noi que explica coses que li passen al seu voltant. Potser de manera exagerada, potser de manera agressiva, o el que sigui.
0: Mon gat me mata, me da la vida.
1: Mon gat me da vida. Sí, sí, però és que jo suposo que deu ser veritat, que ell deu estar en un entorn...
0: Has de viure amb un gat, per
1: saber-ho. Has de viure amb un gat, exacte. Sí, que jo abans de conèixer ell no sabia que amb un gat tenia aquest component, però bueno, suposo que hi ha pobles del Maresme.
0: Hi ha de tot, el
1: Maresme teniu de tot. Sobretot els pobles que toquen més a mar, no? Els que es diuen de dalt no els hi passa, no, això? De que té...
0: Com més a prop de Barcelona, més hi ha de tot.
1: Exacte.
0: Diguem-ho així.
1: Com més semblant a Badalona, directament.
0: Jo no volia dir-ho així, o això heu dit al Manel Vidal.
1: Podeu posar-m'ho a mi una altra vegada.
0: Sí, a la notícia
1: pel Manel. Però també citeu llapis de memòria, que si ho hem demanat abans, també...
0: Bueno, hem de ser conseqüents.
1: Perdó.
0: Digues. Bueno, t'anava a dir, tu el tema flipar-te...
1: No el porto gaire bé. No el porto tan bé. No és especialment el meu fort. Aviam, puc tenir els moments de deliris de grandesa puntuals, però no seria el meu fort, sobretot en un sentit escènic. O sigui, jo crec que jo soc una persona que, igual que en Valle Valle, però en altres contextos, pujo sovint a un escenari. I m'expresso sovint a un escenari, sovint acompanyat i sovint sol. Jo no tinc aquest component físic de flipar-te, d'omplir un escenari, de, en el cas que et dediquis a la comèdia, de tirar cap a una cosa més clown, una cosa més pallassa, o en el cas que et dediquis a un podcast, doncs fer una cosa més histriònica o visceral. Jo sóc bastant cap a dins a nivell d'expressar-me.
0: No et surt.
1: Cap a fora. No, no em surt. Sóc una persona amb un gran sentit del ridícul. Això és el que volia dir. És més difícil flipar-se si tens sentit del ridícul.
0: El que m'he fixat o he tingut la sensació documentant-me sobre tu és que tens certa tendència a teoritzar-ho tot.
1: Això sí, sí. I a vegades hi ha una patilla que també...
0: M'ha fet pensar, vam tenir la setmana passada l'Ignatius Ferrai en aquest programa, i ens deia que ell ho intel·lectualitzava tot
1: per
0: com una manera de covardia.
1: Ja t'entenc.
0: Saps que ho necessitava passar per aquí per poder-ho entendre, per poder-ho viure.
1: Sí, jo crec que l'Ignatius té una base teòrica molt vasta, en el sentit que ell és una persona molt llegida, molt culta...
0: És increïble.
1: És un filòsof de la comèdia i com a tal actua. En el meu cas, jo crec que sóc una persona que més aviat té tendència a racionalitzar-ho, més que intel·lectualitzar-ho, potser a teoritzar-ho, però, bueno, a explicar les coses a través d'altres coses que m'han passat i no tant a través de filòsofs grecs que hagi pogut llegir, que tampoc no crec que n'hagi llegit tant com l'Ignatius.
0: Això ho vas aprendre estudiant filosofia a la Universitat de Girona?
1: La veritat és que no vaig aprendre gaire res.
0: Hi
1: vaig estar 2 anys, el segon ja menys. Un any i mig, podríem dir. Un any i estones.
0: I vas passar a filosofar al Mercat de Sal, crec,
1: no? Vaig passar a filosofar al Mercat de Sal venent fruita i verdura. I llavors vaig passar a intentar estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.
0: I vas venir a Barcelona?
1: Vaig venir a Barcelona amb una maleta plena de somnis. I me'n vaig tornar amb la maleta plena de somnis i 12 assignatures suspeses de 12 a la Pompeu Fabra.
0: No et sabies ni la contrasenya, la clau de la maleta.
1: És pràcticament més difícil suspendre-les totes que provar-ne una, però vaig aconseguir-ho a primer de polítiques i llavors ja sí que me'n vaig anar a Alemanya. gairebé 4 anys. Però sí, sí que tinc una mica de tendència a la teorització, que a vegades els meus companys també em diuen, vale, tio, això potser ha passat perquè ha passat, tampoc no cal buscar-li una explicació teòrica.
0: Que te'n vas a Alemanya, en principi, per 6 mesos,
1: sí.
0: I t'hi estàs 4 anys.
1: I m'estic 3 anys i 8 mesos, sí.
0: Què ha passat aquí?
1: Era una època concreta, això que dèiem d'aquesta postadolescència de... algú amb una bastant bona marca a nivell de fracassos escolars. I, a més, una època molt fotuda pel que fa a tenir feina. O sigui, si arribem a ser a finals dels 90 o principis dels 2000, el meu perfil d'algú com jo se n'hauria anat a currar de qualsevol cosa que sortís, però el que passa és que no hi havia feina. Hi havia un 50% d'atur juvenil. Cosa que potser a llarg termini m'ha anat bé, perquè això em va portar a Alemanya i això vol dir que doncs, jo vaig poder expressar-me en aquell moment, començar a pensar...
0: Aprendre alemany.
1: Aprendre alemany. I tot el que es deriva de marxar a fora, que és una cosa que et posa bastant a lloc, en el sentit de que, bueno, doncs, que tu estàs, entre cometes, competint per una feina o per una atenció que sigui, amb gent que té un avantatge perquè són d'allà, llavors doncs, tu surts des de 200 metres enrere en aquella cursa, llavors això et posa bastant a lloc i és una cosa que a més, m'anava bé en aquell moment. I, per tant, doncs, vaig fer la corba llarga, com dèiem abans, per acabar doncs, a un lloc on s'hi està bé.
0: I després vas tornar cap aquí, a treballar amb la maleta plena de somnis. Tornes a Barcelona, crec que vas a parar un polígon de Rubí.
1: Treballo en un polígon de Rubí.
0: Aquí ja tenim la sotana en marxa.
1: Aquí ja tenim la sotana en marxa, perquè jo, quan estava a Alemanya, ja estava la sotana en marxa i la fèiem a distància. Aquí estem a... Quan treballo a Rubí, la sotana està en marxa. És un projecte molt petit de 4 col·legues que parlen de futbol. I al cap de poc temps de treballar en aquest polígon de Rubí me'n vaig a treballar en un call center del 22 arroba al Poblenou, on m'hi estic, jo crec que 3 anys, agafant trucades amb gent que no li funcionava l'ordinador.
0: Bueno, I quan penjava la trucada,
1: ja et dic jo que l'ordinador encara no li funcionava.
0: I mai, o sigui, en aquell moment que la sotana comença a funcionar.
1: Sí.
0: El soterrani crec que també comença.
1: Sí, el 2017 comença el soterrani, sí. 2015 la sotana, 2017.
0: I la feina la deixes directament per anar a la competència?
1: No.
0: O sigui, és un salt directe?
1: Jo faig un pas intermig que és demanar-me una reducció de jornada, una cosa molt d'oficinista. I jo, en el call center aquell al qual treballava, jo veia que... Bueno, és veritat que jo recordo molt les cares dels meus amics que no es dedicaven en aquest sector, que jo els deia, doncs ara fer una reducció de jornada perquè crec que això de la sotana pot anar veient dent. Què dius? En quin context, en quin univers creus que et donarà diners aquest podcast de beure cervesa amb els teus diners, amb els teus amics, que tampoc és que en doni tants, però en dono alguns. Llavors jo vaig fer aquesta reducció de jornada, fèiem el soterrani, fèiem la sotana, fèiem una col·laboració a aquest mateix estudi, on estem ara, el programa que t'hi jugues.
0: L'U per U,
1: amb en Siqui Rodríguez, etc. Llavors, doncs, això, en aquest moment en el qual estàs una mica d'impàs, faig un salt, no al buit, però intento, aviam si aquí hi ha alguna cosa. I al final, doncs, hi havia aigua, sí.
0: Sí, sí, tant que hi havia aigua. De fet, la resta ja és història.
1: La resta és història, sí.
0: Manel, hem arribat al moment de la teva cançó Antillapis. És a dir,
1: això és veritat. Això
0: aquella cançó, cap al que sigui, o li tens mania, o et porti mal records. I el Manel Vidal ha vingut a fer amics, perquè la seva cançó Antillapis és La Perla, de Rosalía.

0: A veure, Manel, sisplau, explica...
1: Ho he de justificar, no?
0: Per què està la Perla com a cançó antillapis?
1: Mira, és una pregunta que no em va resultar fàcil de resoldre, perquè igual que quan et diuen tries 7 cançons que t'agradin, tu mires que escoltes a Spotify, com mires quina són la cançó que no t'agrada? Perquè no hi ha una aplicació de cançons que no t'agraden, no les tens guardades.
0: Llavors, si t'has tirat de metadata, per decidir les cançons, veig.
1: Si el minut 53 del programa no ha quedat clar, deixa'm aclarir-ho, jo sóc bastant mal home. No sóc una persona que tingui una gran oïda, ni una... Bueno, el típic col·lega que sempre està descobrint música nova...
0: Però això no va de músiques bones, va de músiques que et porten
1: veritat,
0: a llocs.
1: És veritat, però connecta amb el gust que tu tinguis, el que puguis tenir, o amb el criteri. A mi m'agrada el meu criteri i el puc defensar. El que passa és que jo no sóc una persona que tingui la música tant al centre com altra gent. En tot cas, lligant una mica amb el que dèiem abans amb Kanye West, que és una persona que mou el mainstream, perquè té aquesta intenció molt ambiciosa i segurament megalòmana, i és el que esperava i espero de la Rosalía, perquè crec que és el que ella intenta, i de fet crec que s'inspira bastant en Kanye West en alguns casos. La Rosalía, quan treu el Motomami, tots diem, joder, un moment, això què era? Què ha fet aquí? En parlem, hi ha una cultura, hi ha una conversa cultural, una discussió, perquè agafa els ritmes del reggaeton i els deconstrueix, i és una cosa com molt especial. I el següent disc, jo crec que ha caigut una mica víctima d'aquesta mena de dictadura de les eres, que és que, com que la Taylor Swift o les grans artistes del pop actual s'han d'anar reinventant i han d'incloure un relat estètic en les seves cançons pop, doncs ara tocava això del disco aquest nou del Lux.
0: Si no t'agrada res del disc.
1: Aquesta cançó especialment, ara estem arribant. No, sí que m'agrada algunes coses del disc, sobretot perquè és finíssima ella i sona molt bé, i sempre té una producció de l'hòstia, i ella canta molt bé, i a més, doncs, hi ha cançons que estan bé. Aquesta cançó em sembla una cançó de final de pel·lícula de dibuixos animats.
0: És una cançó revenja. Te'n recordes la de Shakira? Sembla que escrita per un nen de 7 anys.
1: Exacte, és una cançó... aquesta és millor, sí.
0: Sí,
1: exacte,
0: revenja.
1: Mira, podem posar la de la Shakira com a cançó antillapis.
0: Mira, que... també jo pensava, potser és perquè ja ha sigut un perla, també, i aquí s'ha sentit identificat.
1: No, home, no havia pensat en aquests termes.
0: No.
1: És més aviat perquè va quedar com la cançó del disc, la que ella canta, quan li diuen, canta una cançó d'aquest disc, perquè has anat amb en Jimmy Fallon, no? Perquè hi ha un concert de Palestina i has de cantar una cançó. I em sembla una cançó completament super... O sigui,
0: estalviable. Però moltíssim.
1: Això és veritat. Igual I de tota la vida. I això és veritat que quan ho va treure...
0: la nostàlgia.
1: Sí, les dues grans drogues.
0: Sí, emocions, artefactes.
1: Exacte.
0: Capitalistes.
1: Sí.
0: I actualment, ja ens has dit que no ets perla, com estàs actualment?
1: Molt bé, estic molt content, estic en un bon moment.
0: A mi m'ha sobtat aquest matí que m'has dit quan dura l'entrevista. I dic, tio, la teva parella ha vingut a aquest programa.
1: No, ja, li podria preguntar.
0: És l'Andrea Gómez, vull dir, ni el seu programa vas escoltar, tio.
1: Sí, però bueno, sí que és veritat que el vaig escoltar i estava molt bé.
0: Va estar molt bé, l'Andrea.
1: Va estar molt bé.
0: Vam descobrir... Sí.
1: No, però es torna a convidar, si t'ha anat.
0: Bueno, potser veniu els dos.
1: Exacte,
0: si és que podeu.
1: Els llapissos de memòria.
0: Que dius que és la persona més divertida que coneixes.
1: És una persona extremadament divertida perquè té una virtut que té molt poca gent, que és que fa riure quan vol fer riure i també quan no vol fer riure.
0: Sí, la comèdia involuntària també...
1: Moltíssim, sí, és molt pallassa, fa molt riure. Sí, a mi m'encanta. Sí, sí. És la divertida de la família.
0: Com us va conèixer?
1: Hòstia.
0: Uf.
1: Mira, això no sé si ho he explicat mai, i per algú ho serà. L'Andrea i jo teníem unes parelles respectives que tocaven en el mateix grup de música, i l'Andrea i jo ens vam conèixer anant a veure concerts de les nostres parelles respectives, la seva parella era la bateria i la meva era la cantant, llavors així ens vam conèixer, que no vol dir que a partir d'aquí nasqués.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: Voldria desmentir...
0: Aquest és el punt de contacte.
1: Aquest és el punt de contacte, llavors ens vam conèixer,
0: coses.
1: Vam caure bé, formàvem part d'un grup més gran, i llavors... cadascú, de manera separada, ho va deixar amb la parella, amb aquestes parelles que tenia. I, de fet, vam quedar al cap de poc temps per llepar-nos les ferides i explicar-nos com estàvem, perquè ens havíem caigut bé, i, a més, ens havíem caigut bé en un context de tenir parelles, i, ostres, ho hem deixat en poc temps de distància, em sap greu, quedem, parlem-ne, i fins ara.
0: I mira.
1: Fins ara. Sí, senyor.
0: Doncs a seguir bé, Manel.
1: Moltes gràcies.
0: Si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria amb la navalla de...
1: Ai, sí,
0: d'en Andreu.
1: Un plaer.
0: Per què l'has escollit, aquesta?
1: És un artista que ja hem dit abans que m'agrada molt. També no t'enganyaré. També és perquè estaria bé... Vaig fer una llista de 6 tios cantant, llavors vaig dir, posa alguna artista femenina, i aquesta és la meva artista femenina preferida ara mateix, i una de les meves artistes, en general, preferides ara mateix. L'he vist molt sovint en directe. I m'agrada molt ella com a música, m'agrada molt ella com a lletrista, i m'agrada molt ella com a persona, diria, fins i tot.
0: Fixa-t'hi tu.
1: Mira tu.
0: Manel Vidal, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Jordi Urós a la tècnica, Andrei Viras a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb aquesta meravella d'en Andreu, la navalla.

0: parcero mío.
1: La Ventana, con Carlas Francino. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: En el marc del Festival Contradans 2026, la companyia de flamenc i dansa espanyola Marea Dansa presenta dissabte 10 d'octubre a les 9 de la nit a l'Auditori Nacional l'espectacle On és l'Alícia? Basat en l'Alícia, el País de les Meravelles de Lewis Carroll. Una revisió del clàssic literari en què Alícia es perd en el seu món d'il·lusions artificials, de falsos afalagaments, de castells de cartes i de missatges aclaparadors i llaminers. Una producció de Marea Dansa dirigida per la Teta Calva, amb el patrocini de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra en col·laboració amb Creant, Crèdit Andorrà. Entrada lliure amb reserva d'entrades a contradans.ad.
5: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta en totes les condicions a moraassegurances.ad.
6: Economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
7: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
6: O en la ducha.
7: Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
6: La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
8: ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
9: La SER, el sonido de la vida.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Al balcó Andorra amb Arnal Sallaí i Ricard Rovirosa.

0: no hi ha cap element que em faci pensar que no arribarem a establir el que s'ha d'establir per garantir que els interins pues, tinguin el seu posicionament en carrera.
1: Escoltàvem el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, parlant d'un dels reglaments que el Consell de Ministres ha validat respecte a la funció pública. De seguida us explicarem què ha donat de si el Consell de Ministres. Abans, per això, anem amb la informació meteorològica.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: I com sempre, ja tenim preparat el Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
3: Demà entrem en una nova situació meteorològica. Bona tarda. A partir de demà entrem en una nova situació meteorològica que ens portarà vent del nord i un conseqüent descens de temperatura que se situarà com a mínim fins que s'acabi la setmana amb valors propis per les dates. Farà fred a les nits i als matins. A les tardes, el sol, l'ambient serà una mica més agradable. De moment demà, de mica en mica, el vent del nord s'anirà imposant, bufarà fort a cotes altes, acumularà núvols a les valls encarades cap al nord, on la cota de neu anirà baixant. Durant la tarda ja se situarà a prop dels 2.000 metres. A la resta del país farà sol, estones de fogony. Al matí, Andorra la Vella, una mínima al voltant dels 10 graus. La màxima passarà encara amb facilitat dels 15, però abans que acabi el dia de demà, la temperatura mínima es donarà a tot el país per sota ja dels 5 graus, per exemple, Andorra la Vella.
4: Hi ha clubs i hi ha el club d'Assegur. És el club del client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a assegur.com o trucant al 876 555.

0: 7 i gairebé 23 minuts. Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: L'heliport de la Caubella començarà a traslladar ja els primers serveis. Elian és l'empresa concessionària de la gestió i l'explotació d'aquesta infraestructura i ha començat, com dèiem, a traslladar els primers vols del centre de la Massana en una prova més que està molt a prop ja de començar a operar a ple rendiment.
1: Així ho ha expressat el ministre portaveu Guillem Casal, qui ha recordat que està previst que això passi l'any vinent i que, mentrestant, els ciutadans de la parròquia seran els primers que comencin a notar els primers efectes positius amb la desaparició dels vols actuals.
2: Doncs començar a desenvolupar el servei regular d'helicòpters al nostre país, el que té més freqüència, dit d'alguna manera, que té més afectació, concretament pels veïns de la Massana, perquè això també permetrà progressivament anar eliminant doncs l'afectació o els vols que hi ha doncs, des del nucli de la Massana cap arreu del país, vols de treball, vols de rescat, vols sanitaris, i que per tant tots aquests progressivament, de cara als propers dies, properes setmanes, es aniran traslladant a l'heliport de la Caubella.
1: El ministre ha fet aquestes declaracions després de la reunió del Consell de Ministres que ha permès aprovar la licitació de les obres per a la instal·lació d'una nova maquinària de ressonància magnètica i l'habilitació d'una unitat d'aïllament d'alt nivell. Costarà uns 2 milions d'euros i el termini d'obres és de 3 mesos. Una altra licitació ha estat les obres d'eixamplament de la CG3 en el tram que va de la sortida del túnel dels Dos Valires fins a l'entrada de la carretera secundària d'Anyós i que permetran millorar la fluïdesa del trànsit.
2: Aquesta actuació serà clau per reduir les retencions que es registren diàriament, sobretot a la tarda, quan doncs, s'ajunten els vehicles procedents dels nuclis centrals, Andorra la Vella i Escaldes, i els que venen d'Encamp, que venen pel túnel dels Dos Valires i que convergeixen doncs, amb aquest únic punt on només hi ha un carril en aquesta rotonda de grans dimensions situada a la Massana, i que amb aquestes obres s'aconseguirà acabar amb l'eixample de la carretera General 3.
1: Finalment, han aprovat 5 reglaments de funció pública i la quota general d'autoritzacions. Es mantenen les 900, descomptant-ne les 250 que van avançar fa uns mesos. I Casal assegura que és la millor política per contenir l'increment de població.
0: Són les 7 i 25 minuts. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
3: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
4: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
6: A Visual Òptica Andorrana torna una de les promocions més esperades. El 2x1 en ulleres graduades de vista i de sol. Compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. De l'1 al 18 d'octubre, visita'ns a l'Avinguda Carlemany 73, a Escaldes Engordany, i consulta'n les condicions. Visual Òptica Andorrana, al costat de la teva salut visual.
0: El ministre portaveu també ha fet referència a la polèmica que aquests dies s'està produint respecte a l'última llei d'habitatge. N'ha parlat Conxita Marsol últimament, n'ha parlat Rosa Gili, i avui ha estat un altre cònsul qui ho ha fet, és Jordi Alcover, que reconeix, defensa l'objectiu de la llei, però també reconeix que ha mancat diàleg. D'aquesta manera, el cònsul major de Canillo ha afirmat que comparteix plenament el text legislatiu impulsat per Marsol per fomentar la construcció d'immobles de lloguer prou assequible. De fet, considera un canvi de paradigma paradigma sobre les lleis que s'han fet fins ara perquè deixen d'estar dirigides a protegir la demanda i s'encaren a fomentar l'oferta.
1: Qüestionat pels efectes que pot tenir sobre les competències i les finances comunals, el Cuber ha explicat que les corporacions han encarregat un estudi per veure quina barra real tindrà i, si cal, treballaran les esmenes a través del Consell General. És aquí quan admet que, malgrat que els comuns tenien la llei des de finals de juliol, no han tingut temps per treballar-la i, per tant, sí que hi veu una certa manca de comunicació.
7: És una matèria prou important al país perquè sigui analitzada amb cura i amb esperit possibilista de facilitar al màxim que hi hagin projectes privats també d'habitatge que facilitin amb lloguers accessibles. Per tant, el consens no es pot dir que s'hagi assolit perquè, evidentment, no s'ha pogut treballar en conjuntament aquest projecte, però sí que hem de dir que hem estat informats des del primer moment d'aquest projecte i se'ns envia la normativa per poder ser analitzada des dels comuns en aquell moment.
1: Per altra banda, s'ha referit a la sentència del Tribunal Superior que torna a donar la raó al govern en el seu litigi amb els comuns per les transferències de l'any 2017. Admet que no els satisfà gens ni mica i continuen sense compartir els arguments que esgrimeix, però alhora considera que marca el final del procediment judicial i no preveu que tingui més recorregut.
7: Nosaltres pensem que no és la via més oportuna perquè el és una via que no és un tercer, que no és la tercera via de recurs, sinó que ha d'analitzar elements fonamentals de la Constitució. No entrarem al fons de la qüestió en aquest sentit. Per tant, nosaltres entenem que el Superior ja s'ha pronunciat, que ratifiqui la sentència de la batllia i que pensem que el recorregut és molt, molt baix per poder funcionar. I la nostra opció és que atura aquest procediment aquí i donar per tancat aquesta part.
1: Finalment, el cònsol de Canilló ha reiterat que a partir de l'1 de desembre els agents de circulació utilitzaran les càmeres de pit i demana a la Comissió Nacional de Videovigilància que acceleri la publicació de l'informe pertinent perquè els comuns ja tenen els aparells. Han regulat també el seu ús i no té cap sentit, diu, allargar la situació.
0: Per cert, que aquesta parròquia ha tancat ja la revisió del POUP amb les últimes modificacions. El cònsol major ha presentat els últims canvis que han introduït al pla d'ordenament urbanístic a partir de les propostes que els han fet arribar alguns propietaris i que no comprometen l'esperit amb el qual es va fer, que no és altra que la protecció del territori i evitar una construcció desbordada que densifiqui i massifiqui la població que té la parròquia. Entre aquestes modificacions hi ha la possibilitat de reconstruir una borda en ruïnes en un altre indret de la mateixa parcel·la o que no es puguin instal·lar parcs solars ni tampoc plaques fotovoltaiques en els nuclis antics.
1: Sí que permetrà construir 3 xalets a precari en un terreny allunyat de l'entorn de protecció de Sant Joan de Caselles, però el més destacat, afirma el Cuber, és que s'estableixi la construcció mínima de 100 metres quadrats a qualsevol parcel·la del nucli antic i només es permet ampliar l'edificació en el 50% del terreny que quedi.
8: Recordar que són modificacions puntuals que tenen ajustaments molt precisos del pla d'urbanisme, fruit d'un treball intern d'anàlisis i que d'aquesta forma entenem que donem per conclòs aquesta fase de modificació del pla d'urbanisme amb aquestes modificacions que avui s'introdueixen amb aquesta modificació número 6.
1: Encara un altre element de la modificació definitiva del POUP que afecta les sessions urbanístiques, ja que s'hauran de fer amb criteris de qualitat. Per tant, les parcel·les que rebin hauran de disposar d'un accés viari suficient que permeti destinar-les a les finalitats públiques que corresponguin i hauran de presentar una qualitat mitjana respecte de la resta de parcel·les resultants de la unitat d'actuació. El Comú traslladarà ara el text a la Comissió Tècnica d'Urbanisme, que haurà d'emetre un informe i, si és positiu, s'aprovarà definitivament. Això s'ha decidit durant la reunió del Consell del Comú Sabut, que ha servit també per aprovar l'adjudicació del subministrament dels tubs de la primera fase de la xarxa de calor, la incorporació de 20 nous parquímetres o l'actualització dels preus públics del servei Lúdic Canillo.
0: Set i 32 minuts, el preu mitjà del lloguer torna a passar dels 3.000 euros. Així consta l'informe que ha presentat el portal immobiliari Pisos.ad amb dades corresponents al tercer trimestre i que determina que el cost mitjà del metre quadrat és de 28 euros. Concretament, el preu mitjà del lloguer és de 3.050 euros, quan en el període anterior era de 2.830. Per tant, s'ha produït un increment de gairebé el 8%. Cal tenir present que l'oferta del producte ha anat a la baixa i amb prou feines hi ha una 90 de pisos disponibles. Andorra Vella és la parròquia amb el preu més elevat, frega
9: als 3.320 euros mensuals. La segueix molt de prop la Massana amb 3.300 i Escaldes amb 3.215. Per contra, les que el tenen més baix són Ordino i Encamp. Quan al mercat de compra-venda el portal immobiliari situa el preu mitjà en 8.143 euros al metre quadrat, que equival a 150 més que no pas a la primavera. Això fa que el preu mitjà d'una casa, d'un edifici, d'un pis, volem dir, de compra-venda, sigui de 976.000 euros, que són 10.000 més que no pas aleshores. I són 13, Ricard, els inscrits que poden optar als 11 pisos lliures que té la promoció de Font de Ferro.
1: Sí, l'Institut Nacional de l'Habitatge ha publicat al BOPA un nou concurs per adjudicar els immobles que no van tenir concurrència en aquest edifici de Xovall i que

0: aquest edifici de Xovall, que forma part del parc públic del govern. Cal recordar que tots, menys un, que és adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, són de dues habitacions i que només hi poden accedir els inscrits en el registre de sol·licitants que compleixin amb els requisits per fer-ho. És per aquest motiu que ara mateix només n'hi ha 13 que poden reclamar-los. La presidenta de l'entitat, Marta Alberg, explicava en declaracions a aquesta casa que ara mateix la majoria dels integrants del registre busquen habitatges d'una sola habitació o estudi, tot i que això no vol dir que no pugui canviar en un futur.
1: Jo crec que el que és important és que el registre hem de tenir en compte de que és viu, de que van entrant gent i en van sortint, lògicament, i això fa que en alguns moments doncs, pugui quedar descompensada l'oferta que tenim amb la demanda que tenim. Però això es va autorregulant.
0: Els interessats poden presentar la seva candidatura fins al 22 d'octubre i si no n'hi ha prou concurrència s'adjudicaran forçosament. El preu oscil·la entre els 435 euros i els 480, menys el que és adaptat, que puja fins als 640.
2: I el Sindicat de l'Habitatge acompanyarà Pirineu Viu en la concentració per exigir un habitatge digne. La convocatòria serà demà a les 7 de la tarda a la plaça dels Oms de la Seu d'Urgell i té el suport del Sindicat de Llogateres i també de la Confederació Sindical d'Habitatges de Catalunya. L'objectiu de la protesta és mantenir la lluita contra l'expulsió dels veïns, els lloguers de temporada i la transformació dels habitatges en actius turístics. A més, animaran a participar en la vaga general de l'11 de novembre que han convocat per reivindicar els drets de l'habitatge i els salaris dignes. Segons el Sindicat de l'Habitatge, aquesta crisi no entén de fronteres i afegeix que la relació del Principat amb la Seu d'Urgell fa que part dels treballadors es vegi obligat a residir a la ciutat veïna. I a clau política, Ricard, Concòrdia ha presentat una esmena a la totalitat del pressupost i també reclama una auditoria global sobre la despesa en el sector públic.
0: Sí, el grup parlamentari expressa la seva preocupació pel fet que, malgrat preveure uns ingressos de 792 milions d'euros, el govern encara presenti uns comptes amb un dèficit de 43 milions d'euros. A més, tampoc veu clar que gairebé tot l'increment de la despesa es destini exclusivament a la partida de funcionament. Per tot plegat, proposen fer aquest estudi complet que identifiqui duplicitats i encabalçaments de funcions que presenti un pla de retorn del deute a llarg termini i que mostri una nova orientació per afrontar els reptes de l'habitatge, l'energia, la productivitat o la diversificació econòmica.
2: Mentrestant, la CAS tanca el juny amb un superàvit global de 4 milions d'euros. El Consell d'Administració ha publicat el balanç econòmic del segon trimestre de l'any, que mostra com la branca general presenta xifres negatives d'uns 15 milions d'euros i la sanitària ho fa amb números verds de gairebé 19 milions. D'aquí el diferencial positiu. Concretament, la primera ha ingressat 113 milions d'euros, n'ha gastat 123 i, en canvi, la segona n'ha recaptat precisament 123 i n'ha invertit 104. Una de les principals diferències que s'observa per això és que mentre l'increment dels ingressos a la branca general supera les despeses, a la sanitària és al revés i això constata un ritme accelerat en l'augment dels costos. I abans de passar als esports, Ricard, el Comú d'Ordino ha engegat un concurs d'idees per remodelar el Prat de Call amb un pressupost de mig milió.
0: L'objectiu és definir una nova ordenació d'aquest espai amb elements de joc i criteris d'accessibilitat, seguretat i sostenibilitat i amb la voluntat que es converteixi en un espai de trobada més important del poble. Per al conjunt de la ciutadania, en aquest sentit, la cònsul major Maria del Mar Coma ha presentat el concurs nacional d'idees que ho farà possible i ha afegit que hauria d'estar en funcionament a tot estirar l'estiu de l'any vinent. Com ha indicat, que el projecte final dependrà de la proposta seleccionada, però sí que preveu una actuació integral que millori l'accessibilitat, que sigui permeable a les condicions meteorològiques amb elements d'ombra durant l'estiu i amb altres espais que permetin utilitzar-lo a l'hivern i haurà de mantenir l'arbre de vent que ja existeix.
3: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
2: Ara sí, F. Hackman en esports destaca la confiança que ha recuperat el Futbol Club Andorra abans de rebre aquest cap de setmana al Castelló.
0: Sí, segons el migcampista turc, els 4 punts sumats en els últims dos compromisos contra el Granada i el Sabadell han marcat un punt d'inflexió en l'estat d'ànim del vestidor tricolor. L'equip ha aconseguit reconduir la dinàmica negativa i ha fet un pas endavant notable en l'aspecte defensiu, una solidesa que, com destaca el mateix Hackman, ha estat clau per recuperar la confiança i la competitivitat. Crec que la confiança, perquè quan perds uns quants partits seguits estàs nerviós i deixes més oportunitats de gol i creus que perdràs novament. Quan guanyes, la confiança puja i crec que ara estem més confiats.
4: I think we worked a lot, but we did two good games, I think.
0: Hackman també ha parlat de la seva adaptació a Andorra, reconeix

0: L'heliport de la Cauvella comença a traslladar els primers serveis. Aliant, l'empresa concessionària de la gestió i l'explotació de la infraestructura, ha començat a traslladar els primers vols del centre de la Massana en una prova més que està molt a prop de poder operar a ple rendiment. Així ho ha expressat el ministre portaveu Guillem Casal, qui ha recordat que està previst que això passi l'any vinent i que, mentrestant, els ciutadans de la parròquia seran els primers que comencin a notar els primers efectes positius amb la desaparició dels vols actuals.
1: Doncs en aquesta mateixa infraestructura aeroportuària està previst doncs, que hi tingui, no hi hagi els espais pertinents per poder fer els controls fronterers per part de la policia andorrana. No hi haurà un despatx de policia permanent allà, sinó que es coordinarà en funció dels vols que hi haguin i, evidentment, també doncs això ho haurem de coordinar amb el país d'origen d'aquests vols i que, per tant, doncs, tot això estarà doncs, encarrilat a terme quan la infraestructura estigui llesta.
0: El ministre ha fet aquestes declaracions després de la reunió del Consell de Ministres que ha permès aprovar la licitació de les obres per a la instal·lació d'una nova màquina de ressonància magnètica i l'habilitació d'una unitat d'aïllament d'alt nivell. Costarà uns 2 milions d'euros i el termini d'obres és de 3 mesos. Una altra licitació ha estat les obres d'eixamplament de la CG3 en el tram que va de la sortida del túnel dels Dos Valires fins a l'entrada de la carretera secundària d'Anyós i que permetran millorar la fluïdesa del trànsit.
2: Aquesta actuació serà clau per reduir les retencions que es registren diàriament, sobretot a la tarda, quan doncs, s'ajunten els vehicles procedents dels nuclis centrals, Andorra la Vella i Escaldes, i els que venen d'Encamp, que venen pel túnel dels Dos Valires i que convergeixen doncs, amb aquest únic punt on només hi ha un carril en aquesta rotonda de grans dimensions situada a la Massana i que amb aquestes obres s'aconseguirà acabar amb l'eixample de la carretera General 3.
0: Finalment han aprovat 5 reglaments de funció pública i la quota general d'autoritzacions. Es mantenen les 900, descomptant-ne les 250 que van avançar fa uns mesos i Casal assegura que és la millor política per contenir l'increment de població. Canillo tanca la revisió del POUP amb les últimes modificacions. El cònsol major, Jordi Alcover, ha presentat els últims canvis que han introduït al pla d'ordenament urbanístic de la parròquia a partir de les propostes que els han fet arribar alguns propietaris i que no comprometen l'esperit amb el qual es va fer, que no és altra que la protecció del territori i evitar una construcció desbordada que densifiqui i massifiqui la població de la parròquia. Entre aquestes modificacions hi ha la possibilitat de reconstruir una borda en ruïnes en un altre indret de la mateixa parcel·la o que no es puguin instal·lar parcs solars ni tampoc plaques fotovoltaiques en els nuclis antics. Sí que permetrà construir 3 xalets a precari en un terreny allunyat de l'entorn de protecció de Sant Joan de Caselles. Però el més destacat, afirma el Cuber, és que s'estableix la construcció mínima de 100 metres quadrats a qualsevol parcel·la de nucli antic i només es permet ampliar l'edificació en el 50% del terreny que quedi.
3: Doncs, recordar que són modificacions puntuals que tracten ajustaments molt precisos del pla d'urbanisme, fruit d'un treball intern d'anàlisis i que d'aquesta forma entenem que donem per conclòs aquesta fase de modificació del pla d'urbanisme amb aquestes modificacions que avui s'introdueixen amb aquesta modificació número 6.
0: Encara un altre element de la modificació definitiva del POUP afecta les cessions urbanístiques, ja que s'hauran de fer amb criteris de qualitat. Per tant, les parcel·les que rebin hauran de disposar d'un accés viari suficient que permeti destinar-les a les finalitats públiques que corresponguin. I males notícies pel Morabanc. Rafa Luz serà baixa per lesió durant unes setmanes. El base i capità de l'equip haurà d'estar apartat de les pistes després que se li hagi diagnosticat una pubàlgia. És un nou contratemps per a Zantabac perquè Luz ja havia arrossegat molèsties durant la pretemporada. De fet, en el debut de Lliga contra l'Obradoiro només va poder jugar 11 minuts. I el calendari tampoc dona treva als tricolors. Aquest dissabte visiten la complicada pista de l'Unicaja de Màlaga i dimecres vinent, dia 14, recuperaran a Badalona el partit ajornat contra el Joventut.
4: Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
5: Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
5: Vamos de inmediato con la información deportiva, pero antes, una noticia de última hora que acabamos de conocer. Mari Carmen, la mujer que fue desahuciada de su casa hace unas semanas y precisamente cuyo desahucio propició una movilización que se ve todavía en las calles y que ha llevado al final a un adelanto electoral, ha fallecido. Es una noticia que acaba de comunicar el Sindicato de Inquilinas. Estefanía Salvatierra, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el comunicado del Sindicato de Inquilinas dice así: ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Mari Carmen. Y sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía. Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro. Recordamos que el pasado 23 de septiembre fue cuando se produjo su desahucio y desde entonces había permanecido hospitalizada. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante, dicen desde el Sindicato de Inquilinas. Tu familia, tu abogada y tu sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores con la fuerza y valentía que nos enseñaste.
5: Pues estas gracias, Estefanía. La información de última hora y que les ampliaremos, desde luego, a partir de las 9 y en cuanto haya novedad en Hora 25. Mari Carmen, la mujer que se convirtió en símbolo, cuyo desahucio nos llevó a este país a las portadas del mundo entero para hablar de la situación de la vivienda y que ha cambiado, desde luego, el escenario. Dice el Sindicato de Inquilinas en este comunicado: su desahucio, sin duda, fue un antes y un después en la historia de este país. Fue ingresada después, de hecho, fue llevada, recordarán cómo salió en camilla, fue llevada al hospital con un cuadro de agotamiento severo. Finalmente, Mari Carmen ha fallecido en el hospital. Esta es la noticia a esta hora de la tarde. La ampliaremos a partir de las 9. Ahora, Jesús, todas las novedades del mundo del deporte.
6: Gracias, Sastre. Los servicios informativos de la SER pendientes de esa última hora. Vamos con otra despedida que abre hoy las portadas de todo el mundo. Sin duda alguna, una despedida diferente, una despedida voluntaria. La de Leo Messi de la selección argentina, después de 15 años jugando con la albiceleste, 267 partidos, un título de campeón del mundo, títulos de Copa América y sobre todo una imagen de futbolista que quedará para siempre. Es una nueva etapa la que se inicia en el fútbol mundial con esta retirada de Leo Messi, más allá de que el argentino siga jugando en la Major Soccer League de los Estados Unidos. Ayer, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, fue despedido por cientos de miles de aficionados que se emocionaron viéndole jugar y viéndole marcar. Marcó uno de los goles del 3-0 con el que Argentina derrotó a Benín. Hemos elegido una serie de sonidos que quedan para la historia. El último gol de Messi y la reacción de los argentinos en la grada.
8: Lo pone en el punto de penalti, aprieta dientes, vislumbra la mejor de las opciones. No es una de sus especialidades, pero desde el punto de penalti Messi puede marcar el gol que le permita celebrar, quién sabe, su último gol.
9: No quiero que se vaya, estoy triste porque se va.
8: Con la albiceleste, con el 10, con la selección argentina. Poca carrera del 10. Dan Giroud bajo palos, da lo que hay el colegiado.
9: La verdad que no quería que se vaya. Es lo mejor que tenemos, Messi.
8: 70 de partido, expectante el Monumental, el remate de Messi. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
9: Eso es lo mejor, te amo, Messi. No te vas.